0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, a

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només del sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt, amb moltes dones el seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir, que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més som bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no? O que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de la incontinència urinària perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, si tenen molt estrès, no? o si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència, en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta tota les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop ja hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impactes, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un maltractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià i, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos no més greus. I en casos molt greus, doncs podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i col·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians, que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i a més mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
1: L'hora del podcast.

Hola, què tal? Soc l'Eduard Gené i avui a Swing de Comarques tenim un nou programa especial perquè als veterans de la música se'ls tracta d'una manera especial en aquest programa. Avui parlarem amb Pep Torres i Manel Josep, integrants de l'Orquestra Plateria, la llegendària orquestra de ball catalana. Parlarem de la família de Pep Torres i la seva vida, el seu germà Llorenç Torres, músic, cantant, el seu avi, el mestre Demon, llegendari director d'orquestres de jazz als anys 20-30. I com no, parlarem de la plateria, la música de ball a Catalunya i moltes més coses. Per acabar, tocarem junts una cançó pròpia del Pep, Caminet de Puritat, amb lletra del seu amic Manel Dols, Manel Josep a la veu, Pep Torres a la flauta i jo al piano. Som-hi!

0: podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Pep? I Manel?
2: Doncs molt bé, aquí molt he segut aquest sillón de puta mare.
3: I tant.
1: Aquí estem avui als Estudis GES a Solsona, al Prepirineu català.
3: Fantàstic.
1: Qui us parla és Eduard Gené, i tenim una conversa amb dos músics d'ofici. Tu, Pep, vens d'una nissaga de músics. El teu avi era el mestre Demon, Llorenç Torres Nin, mestre, arranjador, compositor, director d'orquestra dels anys 20, 30, 40 a Barcelona. El teu pare va ser pianista, no? I també havia de ser com, diguem, l'orquestra Demon Junior, per dir-ho així.
3: Sí.
1: I el teu germà també va fer un disco conjunts, el Llorenç Torres. El neix en una família de músics en què veus l'ofici des del primer dia. Neixes preparat, diguem, per ser músic? O sigui, aprens fàcilment els gadgets de l'ofici per poder viure d'això?
3: Doncs la veritat és que en el meu cas no, perquè va ser una mica traumàtic, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 6 anys. Vull dir que Demon Junior pràcticament no va fer res, pobret.
1: Però va ser músic de...
3: Sí, tocava. Gent que havia tocat amb ell, el Jordi Pérez, t'acordes del Jordi Pérez? Un guitarrista, dels primers guitarristes de jazz que havia fet gires amb el Tete Montoliu. Gran músic. M'explicava que l'havia sentit i deia, tocava com el Teddy Wilson. No sé on t'ho havia tret, perquè en aquella època no hi havia escoles, hi havia res a Barcelona. Bueno, igual que el Tete, igual que els primers músics que hi van haver, no? I el pare, pues clar, va acabar la seva carrera totalment truncada, i l'avi també, vull dir, havia tingut les seves dificultats al final de la seva vida. Aleshores, diguéssim que a casa més aviat no ens van incentivar en absolut, i no vaig conèixer, diguéssim, l'ofici, ni vaig veure... Recordo l'avi tocant el piano, fent-se cantar cançons seves, però poqueta cosa més. Passa que realment suposo que ho portava, a mi ens agradava molt.
1: Clar.
3: I després, a més, quan ja vam ser adolescents, ens vam començar a interessar-nos per això. I...
1: Però no recordes veure un dia a dia de feina del teu avi, per exemple? O del teu pare?
3: No, només el recordo a casa, ja molt gran. Clar, és que l'avi era gran, sí. No vaig arribar a viure a l'època on ell encara estava actiu.
1: I tu, Pep, quan comences a tocar en grups, diguem, per la teva banda?
3: Doncs amb 16, 17 anys.
1: Sí, 16 ja es moviu.
3: I així, jo, de repente, anava a la missa de Barcelona i vaig conèixer, el primer que vaig conèixer va ser un guitarrista, que era el Ramon Soler, que és molt bon músic. El Ramon Soler, i després un altre guitarrista, que era Ramon Olivares. Sembla que van ser els primers que vaig conèixer, diguéssim, de lo que connectaven amb el que era en aquell moment la música laietana, la música... i el Celeste, no? Aquí va ser per un cantó. I per altre cantó, també, abans que això, quan el meu germà va començar a fer, es va presentar, ell ja cantava i tenia molta gràcia de jove i de seguida. I es va presentar un concurs de noves veus que van fer la Cova del Drac. I el primer concurs que van fer el va guanyar ell. I llavors allà vam conèixer, de casualitat, el Joan Albert Amargós, que potser és un dels millors músics que hi ha hagut aquí. I va ser el primer músic que vam conèixer. I ens vam fer molt amics. Ell era molt amic del meu germà i jo també l'acompanyava. Bueno, li feia de més que res d'ajudant i anar a buscar el cafè amb llet o cosa. De tant en tant em feia un paper de flauta senzillet perquè pogués tocar. I allà havíem fet uns quants espectacles al Cova del Drac, una cosa que es deia Tela Marinera, que era molt maco, que era com un cabaret, que hi havia també el Carles Benavent, l'Amargós, i bueno, gent molt bons músics.
1: I la veritat, et movies per aquests entorns?
3: Sí, em movia amb tota la cara del món i amb tota la barra, perquè diguéssim, jo tocava molt justet, però tenia un gran entusiasme, suposo, i em pensava que tocava molt bé.
1: Perquè, clar, no sé si freqüentaves més l'escena més jazz, o si hi havia algunes jam sessions aquella època, o era tot més aviat cançó?
3: No, el tema jazz més aviat estava bastant a Terrassa, suposo, i allà havia anat una vegada a la jazzcava, allà havia molt ambient, però no sé si m'atrevia a sortir. A Barcelona, pues sí, sobretot el Celeste, de seguida el Celeste jo vaig... I a l'Enagua, bueno, hi havia primer l'Enagua, exacte, l'Enagua, que era un petit bar que hi havia al carrer Casanovas tocant la Diagonal, i allà havia tocat allà amb l'Enric Carrera i el Toni Xuclà, gent que tocaven. Bé, mica en mica allò que vas coneixent gent, bueno, músics que vas coneixent mica en mica et van portant. I després vaig començar a fer un grup amb els de... que era el Trio amb el Riqui Sabatés, també, el germà del pianista, del Jordi Sabatés. el Ricky, l'Olivares, jo, teníem un castell al Trio Trio, vaig estar en un altre grup que es deia els Bueyes Madereros, també, que era un d'aquests històrics, sí, amb el Víctor Amant. Bueno, allò que, en fi, érem tot un tutti revoluti, i a la vegada... Però, bueno, una època molt bèstia, molt bèstia. Molt,
1: però bueno, tots aquests grups es movien amb quin gènere, més o menys?
3: Era un gènere molt...
1: Que era progressiu.
3: Sí, música, com... exacte. També era aquella època que hi havia molt, diguéssim, molt de free jazz, o que també que el jazz havia connectat amb el rock, l'època del jazz rock. Va ser l'època del jazz rock, l'època dels Weather Report, dels, de començava la... I estava descobrint, i aquells músics van descobrir que a part

0: explicar ara millor.
1: Sí, tens raó, tens raó.
2: A la dècada dels 70 graveu un EP amb el teu germà Llorenç, que hi ha, per exemple, un hit, que si ja en parlarem demà. Després traieu o treus un disco pòstum, diguem, perquè el teu germà es mor, que és un LP magnífic que es pot recuperar, que està a Spotify, per exemple, o les xarxes, que seria 32 i, un, i cavalls.
1: 32 i cavalls.
2: On hi ha, per exemple, el Ritme Angust, que és una cançó que entre les seves lletres hi ha, per exemple, la catalana, la catalana no estan res per ara, no senyor.
1: Això és una lletra de l'amic, perquè aquest és un tema del Xavier Batllés.
2: Infla noves modes tan reumàtiques com la cancó. Mira, fa molts segles que aquí els honorables ens estan donant gat per llebre. Brinca, salta i balla per fer-me un ritme angust.
3: I això de brinca, salta i balla per fer-me un ritme angust.
1: Aquí canten a l'Ia.
3: Feia la paròdia de l'alarma.
2: Clar, la cancó, per exemple, també l'he sentit dir a la Núria Feliu. Era un terme...
1: Una mica despectiu, no?
2: Cap a la cançó.
1: Clar. Perquè
2: sí, entenc que la cançó...
1: Aquell punt de pompositat que tenia, no? La cançó, bueno, hòstia, la cançó...
2: Bueno, i d'una absoluta manca de ritme... Interessant, com a mínim.
3: Sí, cap swing.
2: Vull dir que aquí el ritme angust podem anar en aquest sentit de que la cançó ara poder era molt lírica, ben interessant, però a nivell rítmic era per anar a dormir, diguem.
1: Sí, sempre ha sigut així.
2: Aquest disc és molt guai. Jo de fet, et vaig conèixer amb aquest disc. Us vaig conèixer amb aquest disc. Està molt ben fet, trobo que, i a més és algo molt innovador, que...
1: però també hi ha gravacions de diferents llocs, eh? Això és una gravació que ens va passar el Xavier, l'altre eren coses fetes el Joan Albert i ell a piano sol, que havien gravat no sé com.
2: Clar, vas cantar tu també a la segona part.
1: Sí, doncs vam gravar 3 o 4 en un estudi. Sí,
2: clar, el teu germà tenia una veu molt maca, també devia fer... vull dir que era com un Carles Sabater, no? O com...
1: No, home, ja li hagués agradat a Carles Sabater. No, tenia una tessitura amplíssima, eh? Jo diria més aviat que era un Fritz Punterlich, i no ho sabia.
2: I ell...
1: Podria haver cantat Lieder Schubert.
2: Ell tenia formació,
1: cap, instrument
2: tampoc.
1: Una mica de solfeig, no, tenia un saxo, es va comprar un saxo, però ell no només cantava.
2: Era el teu germà gran.
1: Gran, sí, sí. Ell, com que la cancó no el va acceptar, es va guanyar aquell premi i li agradava... Pues...
2: Un premi a la Cova del Drac.
1: Sí, a la Cova del Drac. Però ell el que li agradava era la música francesa, però tipus Nougaro, o sigui, amb ritme, li agradava la música americana, li agradava... No sé,
2: clar,
1: la música de salsa, que feia poc s'havia descobert, aquí s'havia redescobert, i llavors tot això no entrava, no encaixava en aquell... ni les lletres. Mira, perquè fessis una idea, l'any següent va guanyar aquest tal Ramon Montaner, aquest senyor que fa poc ha mort, pobre.
2: Sí, sí.
1: I aquest sí que el van acceptar, clar, perquè portava els cabells com l'Angela Davis, i hauria de ser del Partit Comunista. Ell va ser molt ben acceptat. El Llorenç no. Llorenç no, perquè Llorenç cantava... Però cantava molt bé, però això no era igual, no tenia res a veure. Va ser rebutjat. Llavors ell el que va fer es va convertir en actor. Va començar a treballar i estava treballant molt bé. Havia fet sèries de tele, havia fet obres de teatre. En fi, quan es va morir, va tenir l'accident, estava fent el Cafè de la Marina. Amb la companyia del Teatre Nacional.
2: Caram. Sí, sí.
1: No, una bèstia. Hagués fet tots els musicals que van venir després. Era un superactor de musicals, imagina't. Passa que va morir l'any 83, junt quan es va fer TV3.
2: I quants anys tenia?
1: Ell tenia 32.
2: Ah.
1: Bueno, un personatge, Llorenç. Jo penso que tio molt malograt. Sí.
2: I llavors...
1: No, dic que aquestes cançons de la cara B, diguéssim, del 32 i cavalls, són les que havien fet, que ell havia fet la lletra i la música. I són les que vaig cantar jo 3 i una va cantar. Bueno, n'hi havia una, no, aquella que es diu Mai, aquesta sí que és una mica dedicada quan ell després de morir, i després les altres 3 o 4 són les que teníem...
3: Mai, és que si Mai és collera.
1: Mai, ja no et trobaré mai. On ets? Et busco en el... No sé com a dir-ho. Et busco en el... No recordo, no me recordo de res.
2: A l'autobús. És millor, eh?
3: A l'autobús i el tren de Sarrià.
1: Sí, et busco, no? Sí.
3: A l'autobús i el tren de Sarrià.
1: A quina galàxia has anat?
3: Això.
1: T'has ficat a dins d'un còmic.
3: A quina galàxia has anat?
1: Sí, sí.
3: Aquinàtic de Manhattan.
1: Sí, sí.
2: Bueno, i aquesta veu inconfusible és la del Manel Josep.
3: Ei, perdoneu que...
2: Ha intervingut al mig de la conversa, just quan estàvem

0: A punt d'entrar en el tema de la plateria.
1: Perdoneu que
0: fiqui
1: cullerada, eh?
0: Aquí entrem ja a l'episodi del qual t'ha ocupat més anys, sí, suposo, la teva, sí, vida, sí, que és la teva participació a l'orquestra Plateria. Sí, sí. Tant tu com el Manel, inicialment, no sou part de... És a dir, entreu-vos després, no? De la fundació de l'orquestra.
1: No, jo estic des de la fundació.
0: Bueno, des de la fundació, sí, no, esteu allà.
2: Jo vull
0: clar, tu estàs de percussionista des de la fundació.
2: Sí, però espera, sí, que tocava abans que entri el Manel.
0: La versió que, oficial.
2: Que jo, no, vull dir que jo vaig tenir la sort de que, de fet, havia fet quatre coses. Vaig estar un any treballant amb el Lluís Llach, però després vaig tenir la sort, a través d'un amic, el Joan Massats, que em va dir, tu podries entrar a l'orquestra aquí? Tal. Va faltar algú, se'm va anar el Pere Riera, que hi havia, que era un dels músics, que eren arquitectes, pels primers fundadors de l'orquestra, diguéssim, era una idea molt conservadora, actual. Mm-hmm. Hi havia gent que no era ben bé dintre del món de la música, però que... I el Pere Riera, que aquest arquitecte, molt bon arquitecte, per cert, va deixar l'orquestra i llavors vaig tenir la possibilitat d'entrar. La qual cosa a mi em va salvar la vida, perquè jo, com a músic professional, no tenia cap opció. I llavors, gràcies a això, aquestes coses que el Woody Allen fa a les pel·lícules, allò, la sort, allò del Match Point, o d'aquesta última que ha fet, sí, la sort.
0: Però, bueno, clar, això també, que... també ho has de saber també... veure.
2: Que... Sí, vaig tenir aquesta sort, vaig entrar allà, i més o menys, mira, i bueno, fins que i amb això vaig anar a fer.
0: Però prefereixo que tu fes la conclusió de dir, ostres, gràcies a això he viscut la música, si no, poder no hauria pogut fer-ho.
2: No, això...
0: També és una virtut, eh? Vull dir, perquè hi ha molta gent que poder pensa que se'n pot viure i després...
2: Sí, és difícil. La veritat és que vaig tenir sort en aquest sentit.
0: Clar, aquí apareix la plateria. Tu, Manel, estàs de percussionista inicialment, sí, allà, i després passes a ser el cantant.
1: De percussionista, que també... parlant de cara dura i de morro, això és una cosa que ens agermana bastant el Pep i a mi, la formació acadèmica,
2: sí, sí, extraordinària.
1: Jo, la meva és encara més patètica i més
0: tens formació
1: inexistent
0: acadèmica.
1: Jo vaig estar un mes al conservatori, jo amb els dos més un, que va ser el primer grup que vaig estar dintre de la cançó catalana, ja cap al final, quan que tenia una influència nosaltres també més americana, més anglesa, més dels, jo què sé, Crosby, Stills and Nash, els Beatles, Peter, Paul and Mary, jo què sé, tot una, el folk, tot això.
0: Perquè després amb la plateria, és curiós, però bona part del vostre repertori ja era antic quan el veu fer,
1: sí,
0: no? O sigui, aquesta versió de La Camarera de mi amor,
1: no,
0: és una cançó d'Antonio Machín, o la va popularitzar l'Antonio Machín, sí, als anys 40.
1: Sí, això era l'època de nostra... És que, de fet, la plateria, quan es va formar, que va ser una idea que va partir del CISA, bàsicament, i estava també en els inicis de la Cato Pérez, que no va arribar a debutar perquè deia que els boleros tenien massa acords.
0: Perquè aquesta línia editorial, per dir-ho així, la veu mantenir al llarg dels anys amb la plateria.
1: Doncs sí, d'alguna manera,
0: més modernes,
1: d'això és un, d'alguna manera sóc culpable, perquè dintre dels anys i dels moviments hi ha hagut alguns intents de variar de rumb, d'agafar altres històries, de ser més moderns, i a mi em semblava bé, però per l'altre costat no em semblava bé deixar la bandera aquesta del Renato Carosone, del primer swing que vam mamar, el duodinàmic, si molt m'apures. Això era lo modern, quan jo tenia 13-14 anys.
0: Però també era un estil musical que en aquell moment estava al millor moment.
1: Sí, clar.
0: El repertori era el millor possible, pràcticament, després, amb els anys.
1: Sí, i era una cosa que s'havia perdut entre els jovents. La gent jove no anava als embalats, no anava al ball de la festa major. Anava a altres, buscava la vida per altres discoteques, jo què sé, altres rotllos.
0: Ah, això és curiós, perquè potser aquesta música...
1: I nosaltres vam fer tornar la gent jove...
0: Perquè poder aquesta música també, o el ball, que dius, també s'associava poder a l'època franquista, no?
1: Sí, també.
0: Els balls més serios, més elegants.
1: Inclusivament aquest repertori que feia. I el pas doble era una cosa denostada.
2: Totalment.
1: Jo recordo alguna vegada, en algun embalat, que segurament era de Girona, d'algun poble de Girona, nosaltres començàvem l'Amparito Roca... i tota la basca de l'embalat seure a terra en plan protesta, i no ens vam tallar, al contrari, vam tocar amb molta més força i la gent va acabar aixecant-se i ballant i saltant.
0: És molt, trobo molt poètic que la plateria, que sigui un grup de gent jove que neix també en una Laietana, en la Celeste, o sigui, un espai que representa que abraça més
2: la modernitat.
0: Sí, acabin fent un tribut.
1: Sí, era una música que la gent que l'havia interpretada en el passat era encarcarada, era...
0: I vau donar una altra...
1: Sí, nosaltres pues érem, entre cometes, una orquestra de peluts, de hippies, i que també això contrastava una mica amb les imatges de les orquestres de ball que hi havia fins al moment, no? Que anaven tots igual, trajats, que tocaven l'himne del Barça, que tocaven l'estaca i aquestes coses. I nosaltres, de fet, trencàvem una mica amb això. Amb tot el respecte i tota l'admiració, perquè sense aquestes orquestres, principalment de Girona, pues la plateria tampoc hagués existit, perquè d'alguna manera era on s'emmirallava.
0: Vosaltres vau introduir en el vostre repertori, per tant, a Catalunya, bastant clarament els ritmes llatins i tot això, no? Teníeu alguna orquestra que fes alguna cosa similar?
1: No, és que això coincideix en el temps.
2: Sí.
1: Coincideix en el temps que, com ha dit el Pepe, es descobreix la salsa. Bueno, es descobreix. Els músics que anaven amb el Serrat per Amèrica i tal, doncs venien i sabien tombar el mestre Conill, per exemple, Joan Conill, el Beethoven, eren músics que havien anat allà i havien quedat al·lucinats amb això. I de sobte, als anys 70, a principis dels 70, venia el Bardagí i deia, hòstia, vaig veure a Nova York uns tios fortíssims que no sé què, i llavors va pues, arribar, jo que sé, Discofon, va començar a treure alguns discos.
2: La Fania, va aparèixer la Fania All
1: Stars.
2: Sí,
1: i va treure el Discofon, va treure el disco del Ray Barreto, Indestructible, que és, per mi és una pedra clau de la música aquesta, moderna, no?
2: I aleshores, és que seguint el raonament del Manel, músics com, per exemple, de l'Orquestra Mirasol, com pot ser el Xavier Vallès o el Víctor Ama, no? De repent els hi va interessar molt això, també.
1: Clar.
2: Per això el Víctor, de fet, va acabar tocant a l'orquestra, també, perquè podia fer... Se sentia còmode perquè podia fer allò, no?
1: Clar, i era dels pocs pianistes que l'entenia, aquesta música, i que la tocava com s'ha de tocar. Perquè, aleshores, als anys 70, era molt difícil trobar un trompetista que et fotés pinyols d'aquest tipus, de tipus llatí. Era molt difícil trobar un baixista que tombés, que pengés, que toqués a l'aire...
2: I entendre l'estructura d'aquella música, per les discussions que havíem tingut. No, esto es 2-3-3-2.
1: La clave, el 2-3-3-2.
2: El que mana el ritme aquest és allò... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. I si això ho canvies de lloc en el compàs, bueno, canvia tot. No, ara no entra el coro perquè...
1: Bueno, a mesura que anàvem descobrint aquesta música, l'anàvem donant al personal. Jo vaig estar també amb Mirasol Colores, per exemple, que era un gust. Que era una continuació de la Mirasol, que també feia una mica de jazz rock, però a la vegada també feia cançons més populars amb lletra, que és el que volien fer el Víctor Amant i el Xavier Vallès.
0: Perquè aquests patrons o aquest tipus de música més... no diríem sofisticada, però sí que el que has dit, tècnicament complicada de fer, almenys en aquell moment, perquè hi havia pocs músics que coneixien els pals rítmics o... Clar, també us ha convertit una miqueta en una orquestra que fèieu ball, però a la vegada podríeu fer concert, també. Sí. Llavors, aquesta ambigüitat, entre cometes, aquest punt de tenir un peu en el ball i en el peu al concert, us ha beneficiat o us ha perjudicat? Ho dic perquè a grups actuals, per exemple, per dir... Els grups actuals fan els pitos, si vens és algun insono, no? Sí, sí. Vosaltres teniu arranjaments, una harmonia més complexa. Això és en favor del ball o és en favor de la...
1: Això en favor del ball no ens va ajudar gaire, la veritat.
2: No.
1: Més aviat va anar en contra.
2: Sí.
1: Érem uns tios raros que tocàvem de repent a un poble del Delta de l'Ebre. Un alcalde franquista d'aquells ens volia pagar perquè només tocàvem mambos.
2: Jo he tocat tota l'estona mambo.
1: I llavors sortia darrere un conjuntet que tocava les peces de moda d'una manera pues, arregladeta, tampoc res de l'altre món, i això triomfava quantitat. O sigui que d'alguna manera volíem ser apòstols, teníem vocació de maleïts, una mica.
0: Però això era una premissa que no vau canviar mai. O sigui,
1: no, ni era una premissa.
0: Era un preu.
1: Es va donar.
0: Era així.
1: Es va donar.
2: No, i de fet, els primers anys que vam fer, sobretot vam tocar per Catalunya, una mica... per Lleida, recordo un any, va ser allò com a Tila, o sigui, tira, per allà en passàvem, no, mai
1: no,
2: més
1: mai tornar. Més ens creia. No, així com les orquestres, sí, les orquestres típiques, clar, incluïda, pues, ja un any firmaven per l'altre i anaven, sí, sí, cada any. Nosaltres, clar, clar, poques vegades hem repetit.
2: No, no,
1: poques
2: vegades. I, sí, sí, ja. Però vaja, doncs clar, vam tenir la sort de la cosa de connectar amb una... Bueno, de fer-lo del Pedro Navaja, sobretot, mm-hmm, que va ser un èxit a nivell nacional, i llavors vam començar a treballar molt fora de Catalunya. Clar. I ella sí que potser tenia aquest punt de concert de vegades. A Catalunya, sí, mai, eh?
1: No, no. Aquí a Catalunya... Bueno, i aquest, això d'anar per tot arreu va ser estupendo, no? Va ser perquè aquí fèiem el... Si no arribava el 10% de la feina...
0: O sigui, toqueu per Espanya,
1: la gent,
0: a més,
1: deia, oh, la plateria, no, no pareu, oh, la plateria, tal, que, perquè ens veien a la Mercè, o ens veien un dia a la tele, i pensaven que estàvem muntats en el dòlar, però estàvem corrent, i durant uns anys ens va anar molt bé, vam treballar quan anàvem a Galícia, Andalusia, a Madrid...
0: Quant tot... temps va ser això, aquest, pues aquesta anys, època d'obrada?
2: Sí, els 80-90.
1: Sí,
0: dues 80... dècades, però tota... de feina?
2: Sí, sí, potser una dècada i mitja, mitja de feina. Sí.
1: A finals de 70, 80 i ja, primers 90.
2: Exacte.
1: Cap al 90, amb el...
2: A partir dels 90...
1: A partir de les Olimpiades, ja la cosa va de caure bastant. Mm.
0: Perquè, i també vau estar... O sigui, vau tocar els mítings del PSOE, pot ser?
1: No? Una vegada. Vam fer una gira, sí, va fer que una va gira... ser la que... Perdona, va ser la que va portar el Felipe González.
2: La gira.
1: Que ara em tallaria la llengua, però...
2: Sí, sí, sí.
1: Vist, però llavors era com una salvació votar aquell home. Uh-huh. I, bueno, així vam anar per tot arreu.
0: Llavors vau estar com, això, uns 10-20 anys en època d'orada, però la música... almenys la, bueno, tota la música, evidentment, però la festiva especialment, va anar evolucionant cap a una reducció de les orquestres i apareix, sí, l'home del teclat, que a vegades,
1: sí,
0: ni toca el teclat.
1: Sí, també, però bueno, sí, sí.
0: Posa play, i, o bueno, l'home del portàtil, no?
1: No m'he recordat de fer menció d'un fenomen que va contribuir molt al nostre... a la nostra mort, que va ser el rock català, amb perdó. O sigui, van arrasar. I, clar, la gent volia rock català...
0: Bueno, però això és una constant de Catalunya, també, que hi ha, sí, estils que exploten i arrasen amb tot, i llavors,
1: sí, sí, sí, sí,
0: quan això mor, no queda res, ni ningú viu. I has de tornar a plantar. Crec que ha passat... Va passar amb la cançó, per exemple, que es devia carregar part d'aquests músics més de jazz, d'autor, com era això de...
2: No, però tornar al que deies tu, de la... Per què aquí, de sobte, desapareixen les coses, posa la moda una, després a l'altra... No hi ha una base, potser. Vull dir, realment, la música llatina, per exemple, tenen una base, ja tenen el tambor africà que els ha anat a tot arreu, i llavors sempre, la música llatina va evolucionant, però ells sempre tenen aquella cosa, mm-hmm, aquell ritme molt clar, que aquí potser... Europa, a Catalunya concretament, sempre han sigut una mica orfes d'una música, i hi hauria, això sí, a Espanya, i a Catalunya també, i al flamenc. Això és diferent, això hi ha, aquí, cuidado.
0: Si orfes d'una música pròpia.
2: Una música popular, pues és, costa que sigui una música que es vagi...
1: Sí, sí, sí. És que d'alguna manera sempre anem a parar el mateix, la música i tot, amb el rotllo del Franco aquest, va ser un cop de destral a totes les tradicions, va anar per nosaltres, anava pels catalans, aquella guerra, anava com ara, que la merda d'ara, però estem igual.
0: Sí, sí, fa poc vaig entrevistar l'Artur Blasco, que s'ha dedicat tota la vida a recuperar la música tradicional dels Pirineus, perquè no existia,
1: clar,
0: o sigui, no hi havia...
1: Això va quedar tallat, tot,
0: o sigui, hi havia
1: això,
0: molt, però ningú sabia que hi era aquest,
1: clar,
0: món.
1: Perquè... Això és una cosa que evoluciona i que ho agafa el jovent, sí, i agafa, sí, un camí que no tenim.
0: Clar.
1: Ara sí, ara surten, després de molts anys, el Carles Velda i el Garriga i no sé què, que recullen aquesta tradició i la barregen amb cúmbia, o la barregen amb no sé què, o amb jazz, o amb el que sigui. Entens?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però això no va poder ser en el seu temps.
0: Perquè vosaltres, jo vaig escoltar que tu, Manel, havies treballat en un banc.
1: Sí, vaig treballar en un banc.
0: I tu vas treballar a Correus.
2: Però això va ser al revés. Jo
0: a la final. Part final, tu. Exacte. La part al principi.
2: Sí, al principi, sí. Doncs,
0: la resta del temps vau ser músic professional.
1: Sí.
0: O vau haver d'anar combinant amb feines.
1: Jo, de, no, jo dels 15 als 19 anys vaig treballar al banc. I als 19 anys em vaig llançar a la piscina.
0: I fins,
1: ja
0: llavors...
1: Fèiem bolos amb els 2+1, més o menys traiem algun duro, i em vaig despedir d'aquell martiri. Allò era un martiri xinès. Aquí jo dic martiri xino. I de veritat, va ser la salvació de la meva vida, fugir d'allà.
0: Tu, Pep...
2: Jo va ser cap al final, de fet, al final, bueno, cap al final, quan ja l'orquestra treballava molt poc, però després també vaig connectar el Víctor, que era el pianista que havia estat a l'orquestra, em va dir, tu et faries res treballar en un circ? Diu, no, home, no, amb tu no. I llavors vaig entrar al CRIC, quan hi vaig estar treballant allà, bueno, com uns 10 anys, i allò em vaig allargar una mica... la vida professional allà, no? Però ja al mateix temps, com que la cosa anava molt justa, vaig començar a treballar un any que es va anul·lar una gira del circ, no sé com, alguna amiga em va dir, per què no vas a preguntar Correus? I allà ja em van donar feina. I llavors anava fent temporalment, feia 2 mesos, i així em anava ajudant, anava combinant les dues coses. I els últims 10 anys sí que ja vaig fer bastant a Correus, i mira, això almenys m'ha servit per poder tenir una mica de jubilació, perquè altra cosa que nosaltres també no vam fer mai va ser pensar que un dia ens faríem grans. Vam pensar que sempre seria allò. Sí.
0: No sé qui em va dir que la primera gira de la plateria us veu quedar a l'IVA.
2: Bueno, això va ser, no la primera, no, va ser un... quan va sortir l'IVA.
0: Això no, si no, allò.
2: Sí, sí, no, són coses que, bueno, no, ens pensàvem que allò... Sí, no sé si es pot explicar, això. No,
0: jo diria que ha prescrit, no, això.
1: Això ja ha prescrit. Si vam ser sempre fins al final de la nostra mort fa 4 dies, una colla de pirates. Tot era allò, era posar-ho sobre la taula i repartir.
2: Sí, sí, sí. Amb aquests diners el que vam fer va ser... El Florià, el nostre manager, va muntar una discoteca.
0: A tot plegat, l'any 21 vau publicar... un disc que es diu Postal de la Mediterrània, on hi participes tu, Pep, a la música, el Manel Dols a la lletra i tu, Manel, a la veu.
2: Sí.
0: Després també teniu el Torres en Dols, que és el teu últim disc, justament amb Manel Dols, on tu, Manel, Josep, cantes una cançó, que farem ara en directe a continuació també. Vull dir que heu arribat a una edat avançada... encara gravant en els vostres projectes, ajudant-vos, donant-vos un cop de mà, això està... Això és un gran logro, vull dir, això en el món de la música hi ha casos que passa, però és un ofici que hi ha egos i gustos i tanta subjectivitat que no és fàcil arribar aquí.
2: Jo he tingut sort amb això, bueno, i el Manel també, de poder... Quan he tingut coses que havia fet o que sempre tota la vida he anat fent cançons, bueno, música, en plan amb la guitarra.
1: Sí, home, sí. Jo soc un fan del públic com a melodista, com... I com a compositor, jo l'admiro quantitat.
2: I com vaig trobar aquest amic, el Manel Dols, que feia anys que no... Que ens vam retrobar precisament aquí a la Coma, perquè ell tenia a casa a la Coma i...
0: Bueno, teniu una cançó a la Serra del...
2: I llavors, ostres, pam, i llavors també mig jubilat ell ja i tal, tenia molta... Ell és lletrista, o, en fi, escriu, i jo li vaig passar cançons, ell em va passar lletres, i van ser com per això he fet aquests tres discs que hem fet, em sembla, són tres, no? El primer del quartet, el segon amb el Manel, i el tercer aquest últim.
0: Sí, sí, Manel Dols, els amics de la Coma, que el coneixen i que tenim en comú, em diuen que una gran persona, vull dir, li envien molts records, de fet. Sí, escolta, això.
2: I el Manel també, bueno, Manel, ell ha fet també 3 discos, has fet tu, no? Un solitari?
1: Ah, jo sí, bueno, un solitari...
2: Bueno, un solitari també.
1: Jo un solitari no podria fer res, però...
2: Bueno, sempre... molta gent, exacte, jo en els discos també he trobat arreglistes i gent que venia a tocar,
1: i tant, no?
2: Pobres i tot, sense... Si no, no hauríem pogut fer, per amistat i per carinyo, no?
0: Com... I teniu intenció de morir amb les botes posades?
2: Sí, home, si fa falta...
0: De seguir fent moscos...
2: Molt em temo que la cosa ja està arribant a...
0: No, home, la cosa està... però...
1: La veritat, com sempre, no ho sé. No m'ho plantejo.
0: No us plantegeu una data de dir, mira, ja aparco tot i ja no vull saber res.
1: Home, jo de fet ja he arribat a aquest punt i ja he aparcat, però sempre sona el telèfon i et lien amb una cosa i amb una altra. I jo em deixo liar, soc dels que no sé dir que no. I, bueno, i així estem.
2: Clar, jo també vaig tocant, clar, has d'estudiar la flauta, has de tocar el saxo una mica, i vaig tenir un quartet de saxos, que t'ho trobem de tant en tant, i també toco amb uns que fan una mica de clàssic, vull dir que més o menys em mantenc actiu per si surt alguna cosa, es fa.
0: No, el que dèiem és això, sou músics d'ofici.
1: El sofà, esperant passar el telèfon.
0: Bé, doncs anem a tocar, en aquest cas tocarem Caminet de Puritat, que no sé, la lletra no sé si La lletra és... Clar, l'ha escrit el Manel Dols, però no sé si tu sabries explicar-la.
2: Bueno, sí, el Manel que l'ha cantat t'ho explicarà.
1: Doncs sí, el Manel Dols és oriund de Morella. I a Morella, a Caminet de Puritat, era el camí que hi havia per anar al cementiri. Que aleshores és allò que acompanyaven el fèretre fins a un punt determinat, allà es quedava tothom i els familiars seguien pel caminet de Puritat que anava al cementiri.
2: L'ermita de Puritat.
1: I aquí explica això, que hi havia... Però la gent estenia els llençols, hi havia les basses de blavet, que ara ja no saps... No sé si algú sabrà el que és el blavet. Tu saps el que és el blavet?
0: No, jo sé d'un disc del... Com vas dir, el guitarrista que va morir fa poc, que tocava amb el Juan Perro, amb el Santiago Serón, que té un disc que es diu Blavet.
1: Ah, sí, el...
0: Molt mac, molt maco. Sí, el
1: Vinyals, no? Sí, el Vinyals.
0: Em sona d'alguna cançó de...
1: Pues el Blavet era una cosa que es posava com perquè la roba tingués un brillo blanc, tirant amb un toque blau, que era com més blanc encara. Era una pols que venien, que anava amb uns cartutxos, i als safaretjos de Catalunya hi havia el Blavet.
0: Bé, doncs anem a fer Caminat de Puritat. Gràcies per aquesta conversa i fins la propera.
2: Molt bé.
1: Fins una altra.
3: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.
1: No és bé.

mantendre vives els records del camí de la veritat. Rasa el cel com una espasa que traspassa el sol de fred. S'emblanquina el roquer que es retalla dins el marc. Blau celest que s'esbatana dins la nina dels meus ulls.

0: la veritat. Tan retret entre xiprers, tan retret entre pinars.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: És que...
1: Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes, aquestes queden penjant a un costat del cos.
2: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia al matí a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui començarem escoltant unes sardanes que venen de gravacions fetes fa molts anys i, per tant, amb no massa bona qualitat, però sí que crec que val la pena escoltar les sardanes. Així és que començarem amb una que és del mestre Josep Saderra, que es diu Loreto, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. I després, La Llar, una sardana d'Antoni Mas i Bou.

Bé, val a dir que aquesta sardana, Loreto, de Josep Saderra, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal, va ser una sardana estrenada a Banyoles l'any 1940. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes dedicades a Sabadell. En primer lloc, de Tomàs Gil i Membrado, la sardana Per Sabadell, i després de Conrad Saló, Avant Sabadell, les dues interpretades per la Cobla, la Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, que ens ha ofert per Sabadell, de Tomàs Gil i Membrado, i abans Sabadell, de Conrad Saló. I bé, i continuarem amb aquesta primera part del programa amb sardanes dedicades a Sabadell. I ara escoltem del mestre Artur Rimbau Els Amics de Sabadell, i després Sabadell, ciutat sardanista, del mestre Tomàs Manyosa, també amb la cobla, la principal de la Bisbal.

La Copla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir dues sardanes més dedicades a Sabadell. Del mestre Artur Rimbau hem escoltat Els amics de Sabadell i de Tomàs Manyosa, Sabadell ciutat sardanista. I ara, dues sardanes més. Sardanistes sabadellencs, de Francesc Gutsems, i Visca Sabadell sardanista, de Ramon Vilà. També les podem escoltar amb la Copla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes dedicades a Sabadell, de Francesc Gutsems, que es deia Sardanistes Sabadellencs, i després Ramon Vilà, la sardana Visca Sabadell Sardanista. Bé, ara farem una petita pausa, escoltem una miqueta de galop, i després la segona part la dedicarem a sardanes de Pere Fontàs. La primera es diu La plaça de Mer, i la segona que escoltarem, Aire de Nadal, i ens seran interpretades per la cobla Salvatana.

La segona part d'aquest programa d'avui l'hem començat amb sardanes de Pere Fontàs amb la cobla Salvatana. Acabem d'escoltar La plaça de Mer i després Aire de Nadal. Bé, i continuem, doncs, amb aquest compositor, Pere Fontàs, amb la cobla Salvatana. I ara escoltem Noces d'argent a l'om i després 20 anys d'il·lusió.

Hem pogut escoltar la cobla Salvatana amb dues sardanes de Pere Fontàs, Noces d'argent a l'om i 20 anys d'il·lusió. Bé, i per avui escoltarem la darrera sardana d'aquest gran compositor, Pere Fontàs, que va ser durant molts anys el director de la cobla Salvatana. Escoltem a l'avi, una sardana que ens interpreta la cobla Salvatana, i és una sardana obligada de tenora. Escoltem, doncs, a l'avi.

La Cobla Solatana i el seu tenor en Josep Ferràs ens acaba d'interpretar la sardana A l'avi de Pere Fontàs. Bé, amigues i amics, ja anem per despedir-nos. Escoltarem la darrera sardana, que es diu Llafranc. És del mestre Ricard Viladesau i ens la interpreta i la canta el grup d'Havaneres Duet. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, direcció Tarragona, provoca retencions en aquest punt. També n'hi ha un altre a la C33 a Montcada, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, hi ha obres a l'AP20 a Barcelona, que deixen també un carril tallat. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També ha quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports també han suspès temporalment les operacions per revisar-ne la seguretat. El govern espanyol no té constància per ara de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar el retorn amb les famílies. I en aquest sentit, el govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La reunió servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència, que previsiblement se celebrarà l'última setmana d'agost i abordarà el repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. I Adif reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable amb núvols de trànsit i, de fet, alguns ruixats o tempestes a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya. Pel que fa a les temperatures, torna la calor, continuarà durant tota la setmana màximes de fins a 38 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu
5: i la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! La rutina setmanal és la que em permet posar-me un cop més en contacte amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta nostra emissora de Ràdio Molins de Rei per compartir aquesta estona de 52 minutets amb música no precisament massa actual, que avui dedicarem a escoltar cançons relacionades amb els himnes, que, segons que ens diu el diccionari, són composicions poètiques, normalment cantades, per a invocar i lloar la divinitat en els actes culturals, així com composició que exalta accions i ideals de l'individu, d'un poble, d'una comunitat o també d'un partit. I que, igual que l'Oda, expressa sentiments positius d'alegria, celebració o exaltació. Heu de saber que la paraula himne deriva del grec hymnos, que significa cant, cant de lloança, cant nupcial o melodia, i que, per si és del vostre interès, a la cultura grega antiga es veu que era una composició coral, per després perpetuar-se com a gènere de poesia llatina a l'edat mitjana. I fetes aquestes primeres anotacions sobre el tema, iniciem ja, sense més preàmbuls, l'espai d'avui, escoltant l'argentí Mario Rubén González, artísticament conegut com Jairo, que ens interpreta el tema titulat Nuestro amor será un himno, que de fet és una versió del tema Son of Jamaica, una cançó de finals de l'any 1979 que, en l'original, va d'un individu que desitja anar a Jamaica després de veure, de petit, la pel·lícula Rebelión a Bordo, protagonitzada per Marlon Brando. I si pareu atenció a la lletra en espanyol, comprovareu que no té res a veure amb l'original a què acabo de referir-me.

Entre els himnes més antics es troben, segons que he llegit, els himnes reials sumeris i grecs de la darreria del tercer mil·lenni abans de Crist. I tot seguit, a càrrec de la banda mexicana de música grupera, fundada el 1975 a la localitat d'Ario de Rosales, a Michoacán, pel cantautor Marco Antonio Solís i el seu cosí Joel, Los Buquis, us proposo escoltar Himno a la Humildad, una cançó enregistrada l'any 1996 i que, tot escoltant la lletra, s'aprecia que és un himne dedicat a una Virgen Morena, Reina de la Esperanza. I, tot i que no s'especifica a quina verge en concret es refereix, malgrat que digui que és morena, personalment dubto molt que es tracti de la nostra moreneta.

olímpic, que tot seguit podrem escoltar a càrrec de l'Orquestra Sinfònica de Bratislava amb les veus de José María Rodilla i María José Montiel, és una composició musical creada pel mestre Spiridon Samaras i el poeta Costís Palamàs per als Jocs Olímpics d'estiu de 1896 realitzats a Atenes i s'estrenà el 25 de març d'aquell any en la cerimònia inaugural dels Jocs a l'estadi Panathinaiko, sent declarat oficial pel Comitè Olímpic Internacional l'any 1958. I en els Jocs Olímpics de Roma de 1960 ja s'interpretà amb la hissada de la bandera olímpica. Aquest himne oficialment està escrit en grec, així com en anglès i francès. I tot i que cada país ha decidit fer-ne una versió pròpia de la lletra, no tinc pas constància que n'existeixi en català.

Pedra de Riego, obra del músic d'Ontinyent Josep Melcior Gómez, va ser compost en honor de Rafael del Riego, tinent coronel i un símbol dels liberals d'Espanya que l'1 de gener de 1820 es va alçar contra l'absolutisme de Ferran VII a la localitat sevillana de les Cabezas de San Juan. Probablement recordareu que aquest va ser l'himne d'Espanya en el trienni liberal del 1820 al 1823. A la Primera República Espanyola del 1873 al 1874 i a la Segona del 1931 al 1939, en què es va usar en lloc de la Marxa Reial o Marxa de Granaderos, que és l'actual himne oficial espanyol, i que, a diferència del de Riego, no té pas lletra, cosa que comporta que aquesta sigui substituïda pel conegut la, la, la, la. Bé, ara podeu escoltar-lo, el de Riego, vull dir, no l'altre.

1970, el cantant Miguel Ríos va editar l'àlbum Despierta, que, entre altres temes, incluïa el que a continuació podem escoltar, titulat Himno a l'Alegria, i que de fet està basat en el quart moviment de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven, amb arranjaments musicals de Baldo de los Ríos. Aquesta cançó es va convertir en un èxit comercial a nivell internacional, en assolir el número 1 a les llistes musicals d'Àustria, Canadà, Alemanya i Suïssa, entre altres països. I, per si us interessa, he llegit que va ser l'himne oficial de la primera Teletón xilena, la nostra marató de TV3, el 1978, i per haver tancat les edicions d'aquesta campanya solidària diverses vegades.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: La Constitució de 1812, o Constitució de Cádiz, va ser la Constitució amb més articles de la monarquia espanyola i va ser redactada per les Corts reunides a l'esmentada ciutat andalusa sota l'assetjament dels francesos. Deixant de banda el fet que aquest text establia la sobirania en la nació, no pas en el rei, la monarquia constitucional, la separació de poders, el sufragi universal masculí indirecte, la llibertat d'impremta, la llibertat d'indústria i el dret de propietat, entre d'altres, i que la religió de la nació espanyola era la catòlica, prohibint l'exercici de qualsevol altra, així com el fet que no reconeixia cap dret a les dones, ni tan sols els de ciutadania, cal recordar que, pel fet d'haver-se aprovat el dia de Sant Josep, va suposar que fos popularment coneguda com la Pepa. I ves per on que, a més de la coneguda frase de «Viva la Pepa!», el grup Ecos del Rocío, format a principis dels anys 80 del segle passat per un grup d'amics aficionats a les sevillanes, va enregistrar l'any 2011 un disc titulat «Les campanes del planeta», que incluïa el tema que ara us proposo escoltar, «Himno a la Pepa», dedicat justament a la dita Constitució.

Els que hi entenen de bolets saben que el Psilocybe cubensis n'és un de la família de les estrofadiàcies, originari de l'Amèrica Central, amb propietats al·lucinògenes, que viu en fems de remugants, podent assolir una altura de 8 a 15 centímetres. A casa nostra se'l coneix amb el nom de Psilocybe cubà i, en espanyol, com cucumelo. Doncs bé, el malaguanyat cantant argentí Rodrigo Alejandro Bueno, artísticament conegut simplement com Rodrigo, va enregistrar l'any 1996 la cançó El himno del cucumelo, una popular cançó d'estil cumbia escrita per Hernán de Vega i dedicada a l'esmentat fong al·lucinogen, tot demanant, atesa la manca de pluja que provocava que el bolet no creixés, que plogués. No sé pas amb quines amagades intencions ho demanava això de la pluja.

de les cançons més recordades de la immortal Edith Piaf és la titulada Himne à l'amour, amb lletra d'ella mateixa i música de Margarita Monot. La història d'aquesta peça és certament trista. M'explico. Cap a l'any 1949, Edith Piaf estava bojament enamorada de Marcel Cerdan, el boxejador més important de la seva època, que, ves per on, estava casat i tenia 3 fills. Tots dos eren estrelles internacionals quan es van conèixer a Nova York l'estiu del 1948. El fletxasso va ser instantani i van esdevenir amants sense amagar-se'n. Quan a la tardor de l'any següent ella era de gira pels Estats Units, en Marcel va viatjar la nit del 27 al 28 d'octubre d'aquell any en un vol de París a Nova York per anar-la a visitar, amb la circumstància tràgica de que l'avió es va estavellar a les Illes Açores sense supervivents. Això va submergir la Piaf en una profunda tristesa. Va caure malalta i va estar allunyada dels escenaris durant molt de temps. I, tot i que la cançó es va publicar gravada el 1950, ella ja l'havia interpretat el setembre de 1949, un mes abans de la mort de Marcel Cerdan. Sense saber-ho, la seva lletra contenia una macabra premonició. Mentre l'amor inunda els meus matins, mentre el meu cos tremoli a les teves mans, no m'importen els problemes, amor meu, ja que tu m'estimes. Jo aniria fins a la fi del món. Bé, ara podreu escoltar la versió que, en espanyol, van enregistrar l'any 1970 Los Cinco Latinos, amb una lletra un xic diferent.

Pedro Telmo Zarraonandia Montoya, conegut com a Zarra, va ser, com tal vegada recordareu, un jugador de futbol basc en la posició de davanter que va desenvolupar la pràctica totalitat de la seva carrera professional a l'Atlètic Club de Bilbao, a més de ser internacional amb la selecció espanyola. Ara, a càrrec de la penya oficial de l'Atlètic Club de Bilbao, Los Chiquis, fundada el 10 d'abril de 1997, us proposo escoltar justament el tema titulat Himno a Ja.

I tot parlant de futbol, com ningú no ignora, l'himne oficial del Futbol Club Barcelona, anomenat Cant del Barça, va ser escrit l'any 1974 de la mà de Josep Maria Espinàs i Jaume Piques i compost per Manuel Valls. Es va estrenar oficialment el 27 de novembre de 1974 al Camp Nou, amb motiu de les botes de platí que celebraven el 75è aniversari del club, i va ser interpretat per 3.500 cantaires provenents de 78 corals del Secretariat d'Orfeons de Catalunya sota la direcció d'Oriol Martorell. Cal fer-hi present, en tot cas, que van haver-hi altres himnes anteriors, el primer dels quals, obra de José Antonio Lodeiro Piñeiroa, es va interpretar el 17 de juliol de 1910. Sigui com sigui, és el cert que l'èxit del Cant del Barça ha fet oblidar aquests anteriors. Ara, el conegut i enyorat barcelonista Rudi Ventura ens l'interpreta. I no cal dir que us podeu afegir al cant si en sabeu la lletra, esclar.

Perquè no sigui dit i se'n vegi l'ànima culer, tot seguit posaré també els himnes de l'Espanyol i del Girona. El primer amb música del mestre Antoni Mas i lletra de l'historiador espanyolista Joan Segura Palomares, interpretat per l'enyorat perico José Guardiola. I el segon amb lletra i música del membre del grup gironí Sopa de Cabra, Josep Tió, que substitueix a la coneguda sardana Girona m'enamora, que el club usava com a himne antic. I amb això s'acaba aquest programa, però recordeu que teniu una nova cita per al proper, que dedicarem a temes relacionats amb els invertebrats. Ah, i no oblideu allò de que sigueu feliços i mengeu anís.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, una a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguin a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi. Dic o no perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o, bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres a mil. Ara, després,
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana
1: llarga,
0: sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances, i no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial, però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, vetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa. Anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? Doncs, i també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I Encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarg que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els consells comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia. Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet, sí. Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. Apunt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que
0: igual,
7: vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge. No? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aigua Múrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
8: no puc marxar sense
0: Sant
8: parlar.
0: Sant Roc toca ara, sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista

0: ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
1: D'alguna manera, hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en esta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per esta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
0: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
2: I en concret la nostra feina serà aquesta: estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar. Doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que és vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja car o no, i és una de les coses que estarem fent.
0: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
3: Doncs ara ja coneixem les restriccions del Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
4: Bon dia, Núria, bon dia.
3: Estàs amb persona autoritzada, no?
4: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
5: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent, i de fet també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar de

0: fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
1: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
0: Sí, sí, sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
1: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
0: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
1: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que s'espreveu més gent.
0: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
1: Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
0: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estirà ubicat al 112 de Reus, lo SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
1: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
0: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
1: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
0: Evidentment, les alertes és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alerts seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
1: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
0: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però lo que més mos podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
1: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la, perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
0: Correcte. De fet, lo que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments lo que són les emissores rescat, i per tant aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
1: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
0: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs ja fa molt de temps que s'ha treballat, i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
1: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
0: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no?, des de casa se podrà visualitzar, per tant...
1: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipse, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
0: Sí, efectivament, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure este eclipsi.
2: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
0: Sí.
2: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran depart del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si ho dormirà a mig camí ja. Si aprofitant que ve a Tarragona, ja tirarà avall.
1: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
2: Ah, mira.
1: El 112 anirà en aquest
2: punt. Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Gràcies.
2: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
1: Gràcies, ens escoltem demà.
2: Ens escoltem,
1: vinga.
2: Molt.
1: Adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
4: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
5: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
4: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
5: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
4: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
5: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
4: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar borilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
5: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
4: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
5: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats, evitar ulleres de sol convencionals. Algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
4: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
5: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
4: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
5: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo, que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social. És una manera d'apropar la ciència, no?, al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no?, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
4: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
6: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
7: Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
7: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
6: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
7: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació, és absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
6: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
7: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament amb família o amb amics, no?, que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
6: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
7: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
6: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
7: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar la ciència, que la ciència no és una cosa estranya, i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
6: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veient, a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
7: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no?, perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no?, i està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
6: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
7: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
6: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
7: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
7: Sí. Sí, ho he vist,
2: Bé, molt bé, molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
7: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual cosa això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de neumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
7: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
6: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
12: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
13: Salut activa.
14: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
15: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que, si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que, en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, hem de buscar ajuda mèdica immediata.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Notícies en xarxa.
18: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
17: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaç de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: bé. La colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí. O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i, per tant, són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona?
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet.
0: Persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: hi
3: he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant. I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes, que
1: nervis.
0: Això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles de castelleres que tenim a Catalunya, que són un
1: això.
0: Bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional, al final. Després, tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord. Sí,
0: tu
1: sí,
0: què? Tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla
0: i de cop
1: no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món de dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que deixa fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer punt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem saber, volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quant dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut, comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè aquest, clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però clar, al no tapar-se per complet no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així a grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: quedar
1: per allà?
2: Disfrutem del que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'alguna cosa inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipsi ens ha de servir a practicar, perquè l'eclipsi bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipsi sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fas que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les sombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol, no vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: Anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: anular
1: fa molts
2: va
1: anys.
2: Ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És... De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I a mi també em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a Premià, ara sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un

0: Per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
1: I molts mitjans ens comentaven els reorganitzadors internacionals també,
0: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
0: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que s'ho agraeix,
2: Jo encara vaig amb maniga llarga.
1: Uau,
0: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
2: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet que era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
0: Qui hi ha allà dins ara mateix?
2: Allà tenim el Jaume Mateu, del CIRCRIC, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
0: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no? Que estan com vosaltres per aquí, no?
2: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bright Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del Gran Eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Banyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat. Doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
0: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
1: Va descobrir una nebulosa?
0: Sí, sí.
1: I quin nom li va posar?
2: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, entre les estrelles.
0: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
2: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos, i la recomanació sobretot és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
0: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
2: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell. Tenim una llei catalana que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
0: Se m'ha posat la pell de gallina.
1: Ostres! Mira.
0: Literalment, Núria.
2: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
0: Imagina't aquest moment, Serà brutal.
1: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
2: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer doncs, aquesta

0: arribar a graduar l'habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, a tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
1: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui obert al públic perquè estigui per aquí?
0: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants i esperem viure una gran experiència amb ells.
1: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en veurem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
0: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura, clar. Això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
1: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
0: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment, i jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
2: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida. El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
0: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi ha hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
1: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, ja, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé. Hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
2: Molt bé.
1: Aleix.
0: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
1: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, no sé,
2: queda't,
1: perquè aquí hi ha ambient, aquí, eh?
2: Aprofita i queda't, jo et dono permís.
1: Sí.
2: Bueno,
1: va, vinga, que la tornada és una hora, eh?
2: Ja. Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
1: Adéu.
2: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
3: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars, però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen, i aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. I hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba a l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, i hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipsi.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers, i hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, amb la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici, que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa, que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908, i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina, que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta. Te fa mirar la lluna, te fa creure que estem. I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un, i bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
2: food trucks, moltíssimes coses. Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis, perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res, no passa res.
2: Ja sabem
3: jo el que hi ha. Jo volia fer un petit apunt, clar, que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: exacte,
2: gràcia.
3: Exacte, ho podem fer tot, ho podem fer tot. I jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç, i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt? Ves a que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai, ai, ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
4: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
5: Molt bones.
2: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
5: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
5: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
5: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi? Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
5: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
5: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
5: Perfecte.
2: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
5: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, eh? Dar la turra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona entre Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès amb 4 quilòmetres de retencions i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Gedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al Centre Vila.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts, oients, sigueu novament benvinguts. Avui encetem el programa amb una reflexió poètica d'en John Keats que espero us agradi. Diu així: oh, solitud, si he de viure amb tu, que no sigui enmig d'aquest gran desgavell d'edificis tenebrosos. Puja amb mi aquest espadat que du el mirador de la natura, des d'on la vall, els vessants florits i les ondes cristal·lines del riu semblen cabra a la mà. Deixa'm vetllar amb tu, de sota d'aquest sostre de branques, on el cèrvol veloç cabriola i espanta les abelles de la didalera. Jo, gojós, seguiria amb ell aquests indrets, però ara la dolça conversa d'un esperit innocent i els esperits refinats que traspuen ses paraules m'omplen de plaer l'ànima. I això, sens dubte, deu ser la benaurata més gran de la humanitat. Dues ànimes germanes que fugen plegades al seu amagatall. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Els pessimistes es queixen del vent. L'optimista espera que canvi. En canvi, el realista ajusta les veles.

No és fins que ens adonem que signifiquem alguna cosa pels altres que no sentim que hi ha un objectiu o propòsit en la nostra existència.

Només quan acceptis que un dia moriràs, pots deixar-te anar i treure el millor de la vida. I aquest és el gran secret. Aquest és el miracle.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i han acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Aquest programa és una remissió...
5: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Vaig aprendre que no es pot fer marxa enrere, que l'essència de la vida és anar sempre cap endavant. La vida, en realitat, és un carrer de sentit únic.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem, mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i afectacions també en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i també en el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat sigui comarcal. La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
3: No han de tenir un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a l'A2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Hola.
3: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
2: La que escriu.
6: I la que parla.
7: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola, entre tu i jo, és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat, i aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què és estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

0: Ai, i és que sí, en aquest programa hem parlat de moltíssimes coses ben diferents, des de l'accident de Txernòbil fins a l'estiu que vam anar a la Lluna, però avui parlarem sobre el naixement d'una empresa, i més concretament sobre el naixement d'una persona que en si va canviar tot, va canviar-ho tot, de fet no només en aquell primer, bueno, en aquella primera vegada, no, que va canviar tot el tema de l'animació, sinó que també va canviar moltíssimes coses, i avui és el que descobrirem, què és el que va canviar Walt Disney i també, doncs, The Walt Disney Company, la seva empresa. Perquè molt probablement, doncs, quan us dic Walt Disney, doncs penseu, no?, en el castell de princeses, aquest també de la intro de les seves pel·lícules, en què està congelat també, a la teoria aquesta de que està congelat sota els parcs, o amb el Mickey Mouse aquest saludant, no? I és que Disney és tot això, és princeses, pirates, superherois, parcs temàtics, creuers, sèries, cançons i personatges que han format part de la història de milers de persones. Inclús podríem dir milions de persones. És una marca tan present que estan present a les nostres vides, que costa imaginar un món sense Disney. Però el més sorprenent és que tot aquest imperi, que avui per cert està valorat en desenes de milers de milions de dòlars, va començar amb un jove que no tenia pràcticament diners, que havia fracassat diverses vegades i que fins i tot va arribar a perdre el personatge que l'havia de convertir famós. Si avui Disney és una de les empreses de l'entreteniment més importants del planeta, és perquè el seu fundador va prendre una decisió que canviaria la història de l'animació per sempre. Avui viatgem fins l'estiu de 1923. Potser us sorprendrà una mica la data, perquè molts l'associem, doncs, aquest, el Walt Disney, amb el Mickey Mouse, Blancaneus o inclús Disneyland. Però, igual que passa sempre en aquest programa, els que ja heu escoltat altres setmanes, l'estiu que ho va canviar tot no sempre coincideix amb el moment exacte o el moment, doncs, més famós. Aquell estiu de 1923, un jove de només 21 anys arribava a Hollywood amb una maleta gairebé buida i, podríem dir, plena de somnis, això sí. Una pel·lícula també sota el braç, $42 de l'època a la butxaca i un únic objectiu, demostrar que es podia viure, doncs, explicant històries dibuixades. Ningú podia imaginar que aquell noi acabaria fundant una empresa que, un segle després, seria capaç de crear alguna de les pel·lícules més vistes de la història, construir parcs visitats per centenars de milions de persones i convertir-se en un dels símbols més reconeixibles del món. Però per entendre com va començar tot, però, hem de retrocedir encara una mica més. Hem de tornar fins al 5 de desembre de 1901. Aquell dia naixia Walter Elias Disney, a Chicago. De fet, està a l'estat d'Illinois. Era el quart fill d'Elias Disney i Flora Cal Disney. El seu pare era un home molt estricte, treballador i amb un caràcter bastant exigent. Al llarg de la seva vida provaria tota mena de negocis, la construcció, l'agricultura, distribució de diaris, però gairebé mai aconseguiria l'estabilitat econòmica que buscava. La seva mare, en canvi, tenia un caràcter molt més tranquil i sempre intentava protegir els seus fills de la duresa paterna. Quan Walt Disney era molt petit, la seva família es va traslladar a una granja a prop de Marceline, un petit poble de Missouri. Aquells anys serien probablement els més feliços de la seva infància, rodejat de camps, animals, boscos i trens de vapor, això és molt important, que travessaven el paisatge, doncs, bueno, aquest paisatge tan espectacular que us podeu imaginar. I és en aquesta escena quan el Walt, doncs, comença a observar el món amb una curiositat, doncs, extraordinària, podríem dir. Passava hores dibuixant els cavalls, les vaques, els gossos i qualsevol animal que trobava. Sense saber-ho, aquells records acabarien apareixent molts anys després a les seves pel·lícules i fins i tot al disseny de Disneyland. És que, de fet, el Walt Disney sempre va assegurar que Main Street USA, que és el carrer principal de Disneyland, estava inspirat en els records idealitzats que, doncs, conservava de Marceline, aquest poble on va viure. Tot i que el poble, doncs, ha canviat molt amb els anys, ell el recordava, doncs, com un lloc perfecte per créixer. A tothom li recomanaria que, doncs, que creixéssiu a Marceline. Però això sí, la felicitat no va durar gaire. Els negocis familiars no acabaven de funcionar i els Disney es van veure obligats a traslladar-se a una altra banda. Aquest cop va ser a Kansas City. I allà, doncs, la situació econòmica era també complicada i Elias Disney va comprar, doncs, una ruta de repartiment de diaris, aquesta empresa que us he comentat al principi, i tota la família va començar a treballar-hi allà. El Walt tenia només 9 anys quan es llevava de matinada, moltes vegades abans de les 4, per repartir, doncs, centenars de diaris a tothom que hagués contractat el servei. I això ho feia, de fet, abans d'anar a l'escola, perquè sí, continuava anant a l'escola. O sigui, era simplement, doncs, mira, m'aixeco pel matí, deixo els diaris i vaig cap a l'escola. A l'hivern, com us podreu imaginar, doncs, caminava sota la neu i el fred intens. I a l'estiu doncs, suportava temperatures sufocants. Que, bueno, sí que li hem de dir aquí al Walt Disney que la temperatura no estaven tan descontrolades com ara, però igualment a Kansas City devia fer una calda també important. Però no us penseu que tot acabava quan acabava l'escola, i és que quan acabaven les classes encara havia de tornar a repartir doncs, els exemplars de la tarda que li havien quedat. I aquell ritme doncs, tan exigent el va marcar profundament. Tot i així, sempre trobava algun moment per dibuixar i d'això. O sigui, no us creieu que era simplement cosetes així. Omplia llibretes senceres. De fet, omplia fins i tot els marges dels quaderns i qualsevol tros de paper que trobava. Alguns veïns fins i tot li van encarregar doncs, petits retrats dels seus animals, de companyies, gossos, gats, a canvi d'algunes petites monedes. I ell encara no ho sabia, però això ja començava a convertir una afició en una professió. Durant l'adolescència, el Walt va continuar estudiant mentre assistia a les classes nocturnes de dibuix i caricatura. Cada vegada li interessava més les il·lustracions humorístiques que apareixien als diaris i a les revistes, el jueves de l'època. En aquella època, el cinema encara era una indústria molt jove. Les pel·lícules eren mudes, en blanc i negre, i duraven doncs, molts pocs minuts. I l'animació, doncs, això sí, ja començava a fer els seus primers passos. Molts pensaven que aquells petits dibuixos en moviment només servien doncs, per entretenir la gent abans de la pel·lícula de veritat, de la pel·lícula principal. Però ningú imaginava que algun dia podrien explicar grans històries. I quan els Estats Units va entrar a la Primera Guerra Mundial, el Walt tenia moltes ganes d'allistar-se, però encara era menor d'edat. I per això va falsificar la seva data de naixement i va aconseguir incorporar-se a la Creu Roja. No va arribar, això sí, mai al front de combat. Va ser destinat a França quan la guerra pràcticament ja havia acabat. I allà, doncs, conduïa ambulàncies i camions de subministrament. Però també aprofitava qualsevol estona lliure per continuar dibuixant. Decorava els vehicles amb caricatures seves i entretenia doncs, els companys amb els seus esbossos. I quan va tornar als Estats Units el 1919, tenia molt clar que volia dedicar-se professionalment al dibuix.
1: Mama, I don't have time for dancing.

va començar treballant a una petita agència de publicitat on doncs, va conèixer un altre jove artista que acabaria sent fonamental a la seva vida. Aquest era, atenció, Up Iwerks. Tot i que avui en dia el seu nom és molt menys conegut, Iwerks era un dibuixant extraordinari, amb una velocitat i una precisió gairebé era increïble aquesta precisió. A la seva amistat amb el Walt, això sí, marcaria una història en aquest nou món de l'animació que s'estava creant. Els dos joves compartien un mateix somni, crear els seus propis dibuixos animats. I durant els primers anys 20, podríem dir, el cinema començava a experimentar doncs, noves tècniques i el Walt estava convençut que l'animació tenia molt més potencial del que la majoria imaginava. Així va néixer, de fet, Love O'Gram Studio, una petita empresa instal·lada a Kansas City dedicada a produir curtmetratges inspirats en contes populars. Aquell estudi reunia un grup de joves artistes amb molt de talent, però amb molt pocs recursos. Treballaven durant hores interminables, moltes vegades, de fet, sense cobrar puntualment. El Walt era un optimista incorregible, sempre prometia que el següent contracte solucionaria tots els problemes econòmics, però els ingressos mai arribaven a temps. De fet, durant aquesta època, el Walt Disney dormia sovint al mateix estudi perquè no tenia diners per pagar una habitació. Es banyava a l'estació de tren més propera i sobrevivia menjant molts poc o poquetes coses mentre imaginava doncs, com podia mantenir la seva empresa oberta. Però malgrat totes les dificultats, l'Aquagram començava a demostrar que el Walt tenia una manera molt diferent d'entendre l'animació. No volia simplement que els personatges es moguessin davant del típic fons. Volia explicar històries amb emoció, humor i personalitat. Però el talent no sempre és suficient per mantenir un negoci i l'any 1923 els deutes es van fer insostenibles. L'empresa va declarar-se en fallida i per a qualsevol altra persona això podríem dir que hagués estat al final del seu somni. Però el Walt, en canvi, només ho va interpretar com un obstacle més que havia de superar. I amb només 21 anys va vendre pràcticament tot el que tenia i va reunir uns $40 de l'època i una maleta amb poca roba, una còpia també d'un curtmetratge que havia començat a produir i doncs, va pujar cap al tren direcció Califòrnia. En aquell moment, a Hollywood començava a convertir-se doncs, en aquesta capital mundial del cinema que tenim avui en dia, i el qual us haig de dir que no coneixia gairebé a ningú i no tenia cap garantia d'èxit, però ja estava convençut que el futur del cinema estava allà, a Hollywood, i ell havia d'estar dins del futur del cinema. I això sí, quan va arribar a Los Angeles el seu germà, Roy Disney, doncs s'estava recuperant d'una greu malaltia. I sí que us haig de dir que el Roy era molt diferent que el Walt. Era més tranquil, molt més prudent i amb una enorme capacitat per gestionar els diners, cosa que seria important més endavant. Mentre el Walt doncs, era aquest gran somiador, el Roy es convertiria en l'home que faria possible aquells somnis, des del punt de vista econòmic, clar. La combinació entre els dos germans doncs, acabaria sent una de les claus de l'èxit de l'empresa, perquè l'octubre de 1923 fundaven oficialment el Disney Brothers Studio. Ningú podia imaginar que aquella petita oficina acabaria convertir-se en The Walt Disney Company. Però els primers treballs doncs, van arribar gràcies a una idea molt original per l'època, us ho haig de dir. El Walt barrejava imatges reals amb personatges dibuixats, i així van néixer les Alice Comedies, una sèrie de curtmetratges protagonitzats per una nena que doncs, interactuava amb un món completament animat. La proposta va agradar molt als distribuïdors i per primera vegada el petit estudi començava a generar ingressos més estables. Cada nou curt permetia contactar més dibuixants, comprar millor equipament i experimentar.

notícia va arribar l'any 1928 i va ser un cop devastador. Walt Disney havia pujat fins a Nova York convençut que renovaria el seu contracte pel personatge doncs, més popular que tenia, Oswald the Lucky Rabbit. Aquell conill alegre, entremaliat i molt expressiu s'havia convertit en un èxit dins del públic i semblava doncs, destinat a ser aquesta gran estrella de l'estudi. Però la reunió no va sortir com ell esperava. Charles Mintz, el productor que distribuïa la sèrie a través d'Universal Pictures, no només es va negar a augmentar el pressupost, sinó que li va comunicar que, mira, que els drets d'Oswald no eren de Disney actualment. El personatge, doncs, legalment era propietat d'Universal. I per acabar-ho de doblar, la majoria dels seus dibuixants ja havien acceptat continuar treballant pel Mintz i no pel Disney. Així que, en qüestió de minuts, el Walt havia perdut no només el seu protagonista, sinó que també bona part del seu equip i gairebé tot el negoci que havia construït. I, de nou, per a qualsevol altra empresa, aquell hauria estat el final del viatge. Però Walt Disney reaccionava d'una manera molt diferent, ja ho sabeu. Durant el llarg viatge de tornada en tren cap a Califòrnia, va començar a pensar, doncs, okay, i si sóc capaç de crear un personatge amb èxit ja una vegada, per què no puc fer-ho una segona? Explicaria anys més tard que, doncs, durant aquelles hores de trajecte, va començar a dibuixar un petit ratolí simpàtic inspirat en algun dels animals que havia vist mentre treballava al seu estudi de Kansas City. Inicialment el va anomenar, i això és molt important, Mortimer Mouse, però la seva esposa, Lillian Disney, li va suggerir que aquell nom sonava com massa seriós i li va dir una cosa, i si en comptes de dir-li Mortimer, que és un nom una mica així com una mica raro, amb tot el respecte a tots els Mortimers que ens estigueu escoltant,

Li va dir, posa-li millor Mickey. Posa-li millor Mickey Mouse. De fet, encara avui existeixen aquests dubtes i aquest debat, no, sobre l'origen exacte del Mickey. Alguns historiadors creuen que el Walt ja havia fet alguns esbossos abans del seu viatge a Nova York. El que pràcticament tothom accepta, i el que queda millor dir al programa, és que, bueno, que va ser durant aquest trajecte que va tenir la idea, perquè ell era molt creatiu, però bueno, que no se sap exactament, això sí que ho haig de dir. I una altra dada curiosa que escoltareu a pocs llocs, i és que hi ha un parc aquí a Vilassar de Mar, a Fantasia, que és totalment el contrari del que faria més endavant el Walt Disney, de Disneyland. Es diu Horrorland, i bàsicament és tot el contrari. És un lloc on els vostres malsons es fan realitat i no els vostres somnis. I la mascota del seu parc, com es diu? Evidentment, Mortimer, el nom original que tenia, doncs, la mascota de Walt Disney. Aquesta dada, com us heu quedat? Una cosa que no expliquen a gaires llocs. Però això sí, un cop havia tornat a Hollywood, el Walt va explicar la seva idea, doncs, al seu company, Lupe Iwerks, i el dibuixant va començar, doncs, a perfeccionar aquest disseny, perquè us podeu imaginar que en un tren, doncs, no surt molt bé. Va començar a fer les primeres versions, que això sí, eren bastant diferents de les actuals, us podeu imaginar. Tenia el llaç, doncs, més allargat, els ulls eren molt més simples i encara no portava aquells famosos guants blancs. I amb els pas dels anys, doncs, el personatge sí que aniria agafant i evolucionant fins a convertir-se en una de les icones més reconeixibles del segle XX i XXI. Els dos primers curtmetratges protagonitzats per Mickey són Plain Crazy i The Gapolin Gaucho, que no van aconseguir cap distribuïdor. El cinema estava vivint una autèntica revolució. El 1927 havia arribat The Jazz Singer, considerada la primera pel·lícula comercial amb so sincronitzat. I de sobte, tots els estudis intentaven adaptar aquella nova tecnologia, però el Walt va entendre que el futur de l'animació també havia de passar per aquesta revolució. Havia de passar pel so. I've...

I aquella decisió canviaria la història del cinema. El 18 de novembre de 1928 s'estrenava Steamboat Willie. Oficialment no era el primer curt de Mickey Mouse, però sí el primer que incorporava una perfecta sincronització entre imatge, música i efectes sonors. El públic mai havia vist una cosa semblant. Cada moviment dels personatges doncs, coincidia exactament amb la música. Els objectes produïen sons sincronitzats i la banda sonora doncs, formava part de l'acció. L'efecte era tan innovador que els espectadors esclataven a riure i aplaudir durant la projecció. Aquell dia naixia una estrella. En pocs mesos, el Mickey Mouse es convertiria en un fenomen internacional. El publicaven tires còmiques als diaris, apareixia els primers productes de merchandatge i el personatge començava a ser conegut molt més enllà dels Estats Units. Per primera vegada, Disney deixava de ser un petit estudi prometedor per convertir-se en una empresa amb un futur extraordinari. Malgrat tots els èxits, però, arribava un nou desafiament. Els curtmetratges, doncs sí, tenien molt èxit, però també tenien un límit evident. Duraven entre 7 i 10 minuts. I el Walt començava a preguntar-se si l'animació podria explicar alguna història llarga i també que fos emocionant ja de pas. I quan va convertir la seva idea amb els seus col·laboradors, distribuïdors i periodistes, molts van pensar que se li havia anat la olla. Com vols fer una pel·li d'animació? O sigui, qui voldrà anar a veure dibuixos durant una hora i mitja? Que sí, que la gracieta aquesta del bitxo que vola està graciosa, però una hora i mitja de dibuixos parlant? Ai. Però bueno, ell va dir que volia produir el primer llargmetratge d'animació de la història i el projecte escollit seria Blancaneus i els 7 nans. La indústria no tardaria doncs, a batejar aquí projecte com amb el sobrenom, podríem dir, que avui doncs, forma part de la història del cinema. Li van dir la bogeria de Disney. Els experts afirmaven que ningú seria capaç de mirar dibuixos durant més d'una hora, com us he dit. Deien que el públic s'avorriria, que els nens no aguantarien asseguts i que cap inversor recuperaria mai els diners invertits. Fins i tot alguns dels seus col·laboradors més pròxims dubtaven de que el projecte pogués arribar no tan sols

0: afraid of the big bad wolf.
1: La producció de Blancaneus i els set nans començava l'any 1934 i des del primer dia es va convertir en el projecte més ambiciós que mai havia afrontat un estudi d'animació. Walt Disney no volia fer simplement una pel·lícula més llarga. Volia demostrar que els dibuixos podien emocionar tant com qualsevol actor de carn i ossos. Per aconseguir-ho, els seus artistes van estudiar interpretació, expressió corporal, anatomia humana, il·luminació, perspectiva i moviment. Es construïen petits decorats reals perquè els animadors doncs, poguessin observar com incidia la llum sobre aquests objectes. Fins i tot, actors professionals interpretaven algunes de les escenes perquè, després, els dibuixants poguessin traslladar aquests gestos als papers. Era una manera de treballar completament revolucionària. El pressupost, però, no deixava de créixer. El projecte, que inicialment havia de costar uns 250.000 dòlars de l'època, acabaria superant el milió i mig de dòlars de l'època. Una autèntica fortuna, com us podeu imaginar. Si ja ho és ara, imagineu-vos el 1934. Molts bancs es negaven a prestar més diners al Disney i fins i tot va haver aquest d'hipotecar pràcticament tota l'empresa per poder acabar la pel·lícula. Roy Disney, que era molt més prudent que el seu germà, passava hores negociant aquests préstecs mentre que el Walt només repartia i repetia també la seva idea. Repartia tots els guions, repartia totes les idees i repetia: això ho hem de fer. Si la història emociona el públic, tot haurà valgut la pena. Però, això sí que us vaig dir, quan Blancaneus i els set nans es va estrenar el 21 de desembre de 1937 al Carthay Circle Theater de Los Angeles, molts dels convidats que hi van assistir doncs, ho van fer més que res per curiositat, que no tant per dir, oh, això serà un èxit. Però a mesura que avançava la projecció, les rialles, els silencis i fins i tot les llàgrimes del públic deixaven clar que estaven presenciant alguna cosa completament nova. Per la primera vegada, una pel·lícula d'animació aconseguia que els espectadors connectessin emocionalment amb els seus personatges durant més d'una hora. L'èxit va ser espectacular. Blancaneus es convertiria en la pel·lícula sonora més taquillera de la història fins a aquell moment. Disney recuperava tota la inversió i multiplicava els beneficis. Aquella obra demostrava definitivament que l'animació no només era un entreteniment infantil abans de la pel·lícula principal. Podia ser cinema del bo. De fet, l'any 1939, Walt Disney va rebre un Oscar molt especial per Blancaneus i els set nans. A més de l'estatueta habitual, li van entregar 7 Oscars en miniatura, un per cadascun dels nans. Va ser una de les cerimònies més recordades de la història dels Premis de la

l'acadèmia, com us podreu imaginar. I després d'aquell triomf semblava que res podria aturar Walt Disney. L'estudi es va traslladar a unes noves instal·lacions a Burbank, Califòrnia. Eren molt més modernes i preparades per continuar innovant. Allà començarien a produir noves pel·lícules que avui doncs, formen part de la història del cinema. Pinocho, estrenada l'any 1940, sorprenia per una animació encara més sofisticada. I el mateix any arribava Fantasia, una aposta absolutament arriscada que combinava música clàssica amb animació bastant experimental. És una pel·lícula que es podríem dir que és tan avançada al seu temps que molts espectadors no van saber entendre-la immediatament. Però avui en dia es considera una obra mestra i us recomano que li doneu una oportunitat. Aquells mateixos anys també arribarien Dumbo i el 1942 Bambi, una pel·lícula que destacava doncs, per aquest realisme als seus paisatges i dels moviments dels animals. Els artistes de Disney van haver de passar hores observant cèrvols, conills i ocells reals per poder reproduir-los amb una precisió que mai s'havia vist fins aleshores.

I això sí, l'estudi començava i continuava creixent. Això sí, també us haig de dir que el món començava, doncs, a enfonsar-se en un nou conflicte. La Segona Guerra Mundial canviaria completament els plans de Disney, perquè després de l'atac japonès a Pearl Harbor al desembre de 1941, els Estats Units entraven en guerra i part dels estudis Disney van ser ocupats temporalment per l'exèrcit nord-americà, que hi va instal·lar oficines de personal militar. Durant els anys següents, molts animadors treballarien produint pel·lícules d'entrenament, documentals i curtmetratges propagandístics destinats als soldats, una època que no, diguem, li agradi molt recordar la companyia i que no crec que trobeu aquests vídeos a Disney+. Això sí, quan el conflicte va acabar, l'empresa havia sobreviscut, però això sí, econòmicament estava lluny dels grans beneficis que havien aconseguit abans de la guerra. I Disney necessitava reinventar-se una vegada més. Durant els anys 50 començava una nova etapa. Més enllà de les pel·lícules, l'empresa entrava al món de la televisió, que encara era també molt recent. El Walt entenia que aquell nou mitjà podia portar els seus personatges directament a les llars de milions de famílies, però mentre es desenvolupava nous programes televisius, el seu cap ja estava ocupat amb una idea molt més ambiciosa. Tot havia començat anys abans. Recordeu que us havia dit que li agradaven tant els trens? Bueno, va per aquí. Això sí, anys abans, com us deia, va portar les seves filles a petits parcs d'atraccions i mentre elles pujaven als cavallets, el Walt seia en un banc observant les instal·lacions d'una estona. Ell imaginava un lloc completament diferent, un espai on els pares, mares, avis i fills poguessin divertir-se junts. Un lloc impecable, ple d'històries, música, jardins i personatges. Aquella idea acabaria de convertir-se en Disneyland. Quan va presentar el projecte, doncs, recordeu què va passar amb la pel·lícula? Doncs molts inversors el van considerar una autèntica bogeria. Construir un parc temàtic d'aquelles dimensions requeria una inversió enorme i ningú tenia clar que pogués ser rendible. El Walt, però, tornava a actuar igual que sempre havia fet i com va fer amb la Blancaneus. Va hipotecar propietats, va crear una nova empresa per gestionar el projecte i fins i tot va utilitzar els beneficis dels seus programes de televisió per finançar la construcció. I després d'obres frenètiques, Disneyland obria oficialment les portes el 17 de juliol de 1955 a Anaheim, Califòrnia. L'obertura, curiosament, va ser qualsevol cosa menys perfecta. Aquell dia passaria la història com el Black Sunday. Les invitacions que havia fet el Walt Disney van ser falsificades i hi van entrar milers de persones més de les previstes. Feia una calor insuportable. De fet, l'asfalt s'acabava de col·locar i era massa nou i alguns talons o algunes sabates hi van quedar enganxats i van haver, doncs, van anar arrastrant tot l'asfalt pel parc.

Diverses atraccions van patir moltes avaries. Faltava aigua potable en algunes fonts i alguns restaurants es van quedar sense menjar als minuts d'obrir. Molts periodistes van dir, mira, aquest projecte de Walt Disney ja se li ha anat l'oi oficialment, això ja fracassarà, ha perdut tota la seva pasta, ta, ta, ta, ta. Però va passar totalment al contrari. Només uns dies després, tots aquests problemes inicials estaven solucionats i Disneyland començava a rebre milers de visitants cada setmana. Les famílies descobrien que no era un parc d'atraccions convencional. Tot estava cuidat fins al més mínim detall. Els empleats no eren simples treballadors, eren cast members o membres del repartiment. Era tot un espectacle dirigit. Les escombraries desapareixien gairebé immediatament. La música canviava segons la zona del parc. Cada carrer explicava una història diferent. Els visitants no només pujaven atraccions, entraven dins de contes i vivien experiències. De fet, Walt Disney caminava sovint pel parc disfressat amb roba normal perquè volia observar doncs, com es comportaven els visitants i els treballadors sense que ningú el reconegués. I si detectava qualsevol cosa, prenia nota immediatament. I no crec que acabés bé la cosa. Si et pillava el Walt Disney liant-la, crec que era el teu últim dia al parc. Però Walt Disney tenia un somni encara més gran. O sigui, més gran que reinventar el cinema d'animació, que crear un parc temàtic i reinventar el món dels parcs temàtics, i volia construir una ciutat, tal com escolteu. No només volia fer parcs temàtics, sinó volia que fos una comunitat on es poguessin provar noves tecnologies, nous sistemes de transport, com els trens que tant li agradaven i els monorails, i noves formes de convivència. El projecte rebria el nom d'Epcot, les sigles d'Experimental Prototype City of Tomorrow. La idea era tan avançada que moltes de les seves propostes encara semblen modernes avui en dia. Però, malauradament, Walt Disney no arribaria mai a veure aquell projecte acabat, perquè el novembre de 1966 li van diagnosticar un càncer de pulmó. I, tot i continuar treballant pràcticament fins als últims dies, va morir el 15 de desembre de 1966, només 10 dies després de complir 65 anys. La seva desaparició va deixar una enorme incertesa. Molts pensaven que l'empresa no sobreviuria sense el seu fundador. Però el seu germà, Roy Disney, va decidir complir l'última gran promesa feta al seu germà, el Walt. Va ajornar la seva jubilació per supervisar personalment la construcció del nou complex a Florida, una sèrie de parcs temàtics que van obrir el 1971, i va insistir a tothom que es digués Walt Disney World, perquè, segons les seves pròpies paraules, tothom recordés el nom de l'home que ho havia imaginat i fet possible.

Amb el pas dels anys, The Walt Disney Company va continuar creixent molt més enllà del que ara mateix i que el Walt hagués pogut imaginar. Van arribar nous estudis d'animació, canals de televisió, creuers, hotels i parcs a Tòquio, París, Hong Kong i Xangai. El 2006, Disney adquiriria Pixar, l'estudi que havia revolucionat l'animació per ordinador amb pel·lícula de Toy Story. El 2009 comprarien també Marvel Entertainment, tot això de Los Vengadores i aquestes històries. I doncs, també doncs, portava dins d'aquesta mateixa compra de Marvel doncs, llicències tan importants com Iron Man, Spider-Man o Els Vengadores. El 2012 compraria Lucasfilm, fent que Star Wars passés a formar part de la companyia, i el 2019 adquiriria gran part de 21st Century Fox, ampliant encara més el seu enorme catàleg de cinema i televisió. De fet, avui, The Walt Disney Company és una de les empreses d'entreteniment més grans del món. Els seus estudis, canals, plataformes i parcs arriben a cada, bueno, doncs cada any econòmic a centenars de milions de persones de tots els continents. I l'any 2019 naixeria també Disney Plus, una plataforma que reunia gairebé més d'un segle d'història i demostrava una vegada més la capacitat de l'empresa per adaptar-se als nous temps. Exactament igual que havia fet amb el cinema sonor, el color, la televisió o els parcs temàtics i creuers. I aleshores, què és el que podíem dir que va canviar aquell estiu de 1923? Doncs mira, tot i que no vam arribar a crear aquesta ciutat experimental de que volia fer el Walt, l'Epcot, us haig de dir que és un parc temàtic que segueix obert, us recomano també si teniu l'oportunitat de visitar-lo, però queda molt més enllà d'aquesta idea de parc que tenia el Walt. Però podíem dir que el que va canviar aquell estiu de 1923 és que va demostrar que els grans imperis no sempre neixen de l'èxit, sinó dels fracassos. I si el Walt Disney no hagués perdut la llicència d'Oswald, si no hagués tingut manca de diners, si la gent no li hagués dit, mira, fem Blancanieves, i no hagués posat cap repte, o si la gent li hagués donat doncs, facilitats, potser podríem dir que Disneyland no hagués existit, que el Mickey Mouse no hagués existit sense l'Oswald, o que el nou cinema d'animació no hagués existit sense la Blancaneus. La història de Walt Disney Company és en realitat la història d'una persona que es va negar a acceptar que les coses havien de ser com sempre s'havien fet. D'un home que preferia assumir riscos abans que conformar-se, i una empresa que, després de més de 100 anys d'història, continua fent exactament el mateix, explicar històries capaces de travessar generacions. Perquè al cap i a la fi, milions de persones poden recordar el nom de Walt Disney, però gairebé totes doncs, recorden perfectament el primer cop que van veure Mickey Mouse, que van cantar una cançó d'una pel·lícula Disney o que van travessar el castell d'un dels seus parcs. I probablement aquest és el llegat més important que pot deixar qualsevol creador. Construir un món imaginari que, amb el pas del temps, acabi formant part dels records reals de milions de persones.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista P7, d'acord? L'autopista P7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida dels actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors de les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
0: El control de so avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Es parlen encara de dispositius. La Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida, Ràdio Carles Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, a les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: I jo el meu home, segurament.
14: O potser els tres, veurem.
15: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
16: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
17: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
15: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc que el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
18: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgona, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
16: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon lloc per a veure-ho.
19: En família, en amics o en solitari.
12: al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
19: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
20: Hem fet com una petita inclusió dins del nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
19: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
21: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè on que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
22: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
23: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop per veure també l'eclipsi amb la seva família.
24: Nunca he visto un eclipsi y me soñé a ver.
19: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
0: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
25: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
26: Perquè també puguem gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
25: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
27: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
25: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
28: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
29: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
28: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
30: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
31: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
30: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
1: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
0: Notícies en xarxa. En punt un quart de tres, eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
1: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
1: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho dèiem, en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
1: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
0: A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
3: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
2: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
3: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
2: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
1: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
5: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i dos quarts de tres, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa Ràdio, Adrià Carreras.
6: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
0: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3 per la Festa Major de l'Escala comptarà amb una 60ena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
7: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una 60ena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36ena edició de la trobada gegantera. Jordi Roure, de la Comissió de la Festa Major.
8: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una 60ena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
7: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
9: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolós s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
0: I arribarem als esports amb música.

0: dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quiera si no te
0: tengo aquí? ¿Cómo quieres que...? I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.

0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
1: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
2: Creo que un club como Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
1: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
3: When I got the information that I'll be...
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
3: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
3: To achieve my goals.
1: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
5: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
6: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? ¿Por qué no soñar es lliure, no? ¿Por qué no hem de guanyar una altra, no?
1: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjan s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari TermCat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el TermCat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
9: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 17:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
6: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
6: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida, amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on

0: de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
1: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
2: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
0: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
2: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
0: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
2: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
0: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada de veneres.
2: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
3: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
6: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
5: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
6: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
5: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
7: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
5: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2.
2: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
0: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
2: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
9: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a cap a la Seu Vella.
8: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin augmentar la

0: i els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: I el compte enrere oficial de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
2: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
3: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipsi, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
4: Potser tot sola.
5: I jo el meu home, segurament.
6: O potser els tres, ho veurem.
7: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
8: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
9: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I la família. Sopa a casa. Iau.
7: Pues bueno, si puc, lo veuré la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
10: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
8: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para veure-ho.
11: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T Martí Carot.
12: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
13: Perquè també puguen gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
12: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
14: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
12: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
15: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
16: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
15: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
4: Marcilla de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
17: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
4: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
1: Dos minuts i en punt, tres quarts de tres de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
18: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
19: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
18: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
2: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
20: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt tres quarts de tres de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
2: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
2: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
2: El Born, els búnquers del Carmel, l'anella olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
22: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
21: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
22: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de comptar compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
21: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
2: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades, Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
3: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
0: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
2: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 baines i 5 cartutxos a la via pública.
2: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
5: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
23: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
5: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
24: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
25: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista
6: independentista a Catalunya i crec que lo especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
24: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
2: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terra Mar.
1: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
2: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Doncs a la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
7: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
8: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, el mensaje a la afición es... agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
7: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chinyere, procedent del Llevant. La mitjacentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
9: When I got the information that I'll...
10: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
9: And this season is going to be better. And before coming, I've...
10: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
9: To achieve my goals.
7: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
25: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
26: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
7: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
1: Gràcies, Jordi, per últim als esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
11: la xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava la data. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Ràdio Molins de Rei i un món de músiques presenten... Amb Bot Orquestra.

Benvinguts a Bot d'Orquestra. Orquestres de corda, o si més no, que gran part dels instruments que la conformen són instruments de corda, violins, viola, violoncels i contrabaixos, hi ha unes quantes i prou conegudes. Podem recordar el de Mantovani, Fran Purcell, però aquesta té una característica concreta. Té 101 cordes. El cert, però, és que aquesta formació nascuda l'any 1957 i proposada com la primera orquestra en estèreo del món, està integrada per 124 instruments de corda. D'origen alemany, neix al voltant dels músics de la ràdio d'Hamburg. El principal promotor de 101 strings fou David L. Miller. L'any 64, Miller va vendre una franquícia de l'orquestra a Al Sherman. Amb tota la vida artística, la 101 cordes fou curta. Formada, com hem comentat, l'any 57, va estar en actiu fins l'any 1981. Tot així, s'estima una venda de més de 50 milions de discos. Instrumental Gold 1 és un dels diferents àlbums recopilatoris. Hem obert amb Mona Lisa i segueixen els temes Fascination i Love Again i Abra Lee o Love Me Tender.

Empordà, amb una barca petita per sortir a pescar, m'hauria agradat, m'hauria agradat que per aquella finestra mai hagués pogut veure aquell cotxe daurat frenar massa tard.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i cíniques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Nostàlgia, anys 40.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç, Duch s'ha interessat per l'estat de la Comunitat Catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Illa ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Benvinguts, canalla! Benvinguts i molt bon estiu! I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada.
3: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, posem-nos-hi. Ens hi posem de seguida amb un nou Generació Chic. Què et sembla? Una vegada més, una cita més, ja ho saps? Com cada setmana, com cada entrega, com cada generació, aquí disposats a recordar cosetes que ens agraden dels 80 i els 90, i el que és més important, a recordar tot allò que t'aboca cada una de les cançons que posem aquí. Això és el més important, recordar-les, ballar-les i cantar-les junts, però a més que et facin venir a la ment doncs, aquelles coses que feies tu quan va sortir aquesta cançó. Més o menys, com que més anem dient de quins anys eren uns i altres, doncs et vas ubicant i dius, sí, home, sí, jo estava fent segon de BUP. Sí? Feies BUP? Eres més d'FP? O et va pillar una mica més... Això encara... Encara som els que vam fer l'IGB. Encara som dels que avui encara no acabem de saber això de l'ESO com funciona. I encara hem de preguntar si això era... Això és el que era el nostre sisè, és el primer... de la segona part del... Ah, no ens liem amb això, que semblarem als Marx amb tot allò de la primera part contratant de la part de contratant de la segona, no sé què. No sé. En fi, si nosaltres som fills dels Beatles, diguem, no? És la generació que ve de la música que van mamar de gent com els Beatles. Els Beatles, que els, evidentment són uns grans clàssics, però que tampoc van estar tants anys en actiu, eh? Però, sens dubte, molta de la música que va venir després doncs neix d'aquella colla de Liverpool, per exemple. I ara que em ve a mi de parlar dels quatre de Liverpool, que és veritat que aquests són una mica anteriors a nosaltres, eh? Tot i que els 80, ja no, evidentment, com a Beatles, però mira, per exemple, avui començarem amb una cançó, per això et veia, venia a dir ara una mica de tema dels Beatles. Començarem amb una cançó en solitari de l'any 1983 i que ens porta un ex-Beatle, un dels que escrivia cançons juntament amb John Lennon. Avui comencem amb el gran Paul McCartney. I aquelles pipes que ens proposava fumar, les pipes de la pau, una pipa de la pau sempre ha de ser bona per compartir amb qui vulguis. Paul McCartney, Pipes of Peace, de 1983.

0: Home, començar el programa, doncs això, reclamant o buscant una mica de pau entre tothom, doncs està bé. Venim d'èpoques d'aquestes que ens demanem la pau, doncs, noi. Va, que la pau sigui de la manera que sigui, sempre és la millor de les opcions. The Pipes of Peace, aquelles pipes de la pau de 1983 del senyor, del grandíssim McCartney, en Paul McCartney. Per començar, el generació xic d'avui.
1: Generació xic, amb Toni Ramoneda.
0: Seguim amb els UB40 i aquest Red Red Wine.

Yeah. Ara ve de gust, eh? És l'horeta aquella bona per una copeta de vi. No sé si t'agrada, ets més de, així abans de sopar, o potser una mica millor del vi blanc, no? Sopant el negre. És d'aquells que diuen, com deia l'Empar Moliner, que el vi blanc és pel peix i el vi negre per les persones. Bé, sigui del vi que sigui que t'agradi, sempre amb moderació, és una bona hora per compartir una copeta de vi amb els UB40 i els UB40 amb aquest Red Red Wine. Aquesta cançó, aquesta versió d'ells, també de 1983, igual que el Pipes of Peace que escoltàvem al principi des del Labor of Love, és de fet una versió del Neil Diamond, eh? Neil Diamond, el 67, havia fet aquesta cançó que es deia Red Red Wine, amb una altra entonació totalment diferent. Evidentment no li havia donat el tema així de més reggae dels UB40, però era... aquesta ens agrada molt més. Què, viatgem ara cap a... Venim, vens, cap a França? Ens n'anem to France, anem a França amb el Mike Oldfield i, com sempre, la bauassa inconfonible de la Maggie Reilly.

0: Never Going to Get to France, aquí a la producció del grandíssim Mike Oldfield. Això surt d'un àlbum que es diu Discovery, és de 1984. Et deia la veu, ja saps que Mike Oldfield és el que fa les produccions, és el que fa tota la música, és un dels creadors, home, des d'aquell mític Tubular Bells, és un dels creadors de tota aquesta història, d'aquest rock simfònic, que en diuen també una mica, tot i que salvant molt la distància de les etiquetes, eh? Però al final les cançons no les canta ell i sempre, moltes vegades, busca aquestes veus femenines. A vegades la Sally Oldfield, la seva germana, també li ha posat veu en alguna de les cançons, però Maggie Reilly és una de les seves veus de referència i aquí, en aquest Discovery, feia aquest Two Fans, ambiciós, en 1984. Bauarra important per aquest super, super tamasso.
1: Tamasso!
0: Sí que és un tamasso, sí. Everybody. Ens posem ara així el rotllo una mica més discotequero, et sembla, sí? Anem amb els Falco. I aquest Rock Me Amadeus, tot i que parli de rock, home, és més discotequero tot això, no? Rock Me Amadeus, una producció de 1985. Això és en alemany, perquè aquesta gent són austríacs. Falco!

A veure, que això de l'alemany jo no ho porto massa bé, però aquest senyor es diu Johann Hans Holzen. De fet, és austríac, eh? Conegut com a Falco i molt més conegut per cançons com aquest Rock Me Amadeus.

0: Aquest Amadeus, com ja bé saps, es refereix a Amadeus Mozza i vol fer aquí doncs, una mica d'homenatge. De fet, el vídeo estava basat en la figura de Wolfgang Amadeus Mozza, aquest Falco, des del Falco 3 de 1985. Per posar una mica de música feta així al centre d'Europa, no?
1: Amadeus, Amadeus.
0: Vinga, anem amb els Prefab Sprouts. Anem amb els cotxes i les nenes. Cars and Girls, la cançonaca dels Prefab Sprouts.

0: merda.
1: Ai, d'aquelles cançons que ens fan cantar, eh? Els Cars and Girls dels Prefab Sprout, d'aquesta banda anglesa. Aquesta és segurament una de les seves cançons més conegudes, des d'un àlbum que es diu From Langley Park to Memphis, de 1988. És una banda anglesa que, si bé no, a part d'aquest èxit, home, van tenir alguna cosa més. De fet, han estat tocant fins a no fa masses anys. I que ha tingut més reconeixement, diguem, de la crítica especialitzada que no pas del públic. Aquesta cançó ens agrada per això i ens transporta el que volem en aquesta generació nostra, això que fem aquí a la ràdio, tu.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: I ens agradava cantar això del... Ba, ba, ba, xarubarula, ba, ba, ba. Perquè aquestes coses són fàcils de cantar. Hi ha coses que no són tan difícils de cantar i hi ha qui s'hi atreveix, eh?
3: Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.

Una d'aquelles cançons que als karaokes la gent s'hi atreveix moltíssim i que no sé jo si hauríem de fer. La gran Mònica Naranjo amb aquest Sobreviviré des del Minash. Ai, vinga, va, la Pantera de Figueres.

Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, sí que hi ha playa aquí, eh? Hosti, quina bauarra que té aquesta noia, Mònica Naranjo, des de Figueres. Li diuen la pantera de Figueres, eh? I, home, amb aquesta bauota que té la senyora, no m'estranya absolutament gens. Després, el que et deia, és una de les cançons que us entesteu a cantar els karaokes i voleu arribar allà dalt i és absolutament impossible. Aquests crits que fa la noia. Ai, ai, ai, ai, ai. Aquesta cançó, Sobreviviré. Atenció, perquè la producció és del Phil Manzanera. Li va ajudar a produir aquest àlbum. I aquest àlbum és un àlbum que et deia, es diu Minaj, i que està dedicat a la Mina. De fet, és una de les seves grans dives, no? La Mina. I aquesta cançó, de fet, és original de la Mina, de la italiana Mina. Es deia Fiume Azzurro en la seva versió original, però aquesta versió naca de la Mònica Naranjo, no sé si ja li podem dir que és ben bé una cançó seva, és bestial. I si no hi arribes, no em diguis... Assumeix que no hi arribes perquè no hi arribes. No em diguis que... que la culpa és d'ella. No li fotem la culpa a la noia, no li fotem la culpa a la Mònica Naranjo, ets tu que no hi arribes. Els Matt Bianco, don't blame me on that girl.

Cançons divertides, cançons guapes, perquè sí. El que ens portaven aquesta colla dels Matt Bianco, sempre super, super, super, diguem-ne, divertits, no? Música, això, divertida. Matt Bianco, aquesta formació britànica, amb la veu del Mark Willey. Veu inconfusible del Mark Willey, eh? Don't blame it on that girl. No li fotem la culpa amb ella si ella... Pobreta. No, no, que la culpa... Escolta'm, en general, deixeu ja de fotre-li sempre la culpa als altres. Don't blame it on that girl. Des de l'Índio. Això és del 88. Anem a posar-nos així ja cap al final rock and rolleros guapos, sí? Eh? Amb un senyor que també, home, també ens l'estimem, per què no? En Sabina, la del pirata cojo.

Ai, aquesta sí que és de les que ens atrevim una mica a cantar, però com que total, el Sabina ja té la veu així de trencada i enregullada i tot això, no vindrà d'aquí si t'has fotut dos o tres cerveses abans, i aquesta sí que és una de les de carn de karaoke, si voleu.

Ai, des del Física i Química, aquest àlbum mític del gran Sabina, Joaquín Sabina. Això és de 1992. Un par de tíbies i una calavera. Escolta'm, si és el que voleu, cantar cançons d'aquestes cançonaques, d'aquestes així rocanroleres, que ja sabem que tenim públic molt de discoteca, però també tenim molt de públic d'això. Ei, la Laia que ens demanava els Laxen. Anem a parlar de rock and roll del bo des de...

On de, segurament podríem dir que el gran clàssic, el superclàssic, el super tamasso dels Laxen. Ai, aquest Miami Beach, repassant aquí, si te n'adones, o evidentment ja ho saps perquè la lletra de la cançó la coneixem tots, absolutament tots, el que fa és un repàs dels grans èxits, dels grans noms del rock and roll americà, i preguntant-se si, home, aquí som tan... ells són tan bons i nosaltres no. Sí, però és que clar, és que escoltes, depèn quins noms, després dius, home, potser sí que... potser sí, eh? Potser sí que val la pena. Potser sí que són una autèntica bèstia. Tots aquests noms del rock and roll més pur i dur.

Carai, després ens dieu que per què posem els finals de programa així tan animats, home, perquè, perquè és que la situació t'ho diu, home, i ara què? Ara, que anem, ara sí que ja acabem, però a dalt de tot, eh? Oh! Are you gonna go my way? Senyores i senyors, el grandíssim, el senyor de Nova York, el de New York City. Aquest senyor es diu Lenny Kravitz. L'àlbum del 93 amb el mateix nom de la mateixa cançó Are You Gonna Go My Way?

0: distància amb aquest senyor que ha venut més de 40 milions de discos. Arriba directament des de Manhattan, en Lenny Kravitz. Una de les seves grans produccions, aquest Are Gonna Go My Way. La cançó amb la que, doncs, avui acomiadem el programa, acomiadem el Generació Chic d'avui. M'oblidava de dir-t'ho, que aquesta ens la demanava el Josep, un fan autèntic del programa. Aquest sí que no se'n perd ni un. I, a més, ens ho comenta després en xarxes, ja ho saps, a Instagram, amb l'arroba al davant, Generació Chic, tot junt, perquè hi pugueu dir la vostra, també, com ha fet el Josep. I diu la seva, i després ens diu, hosti, què, el Lenny Kravitz? Penses posar el Lenny Kravitz un dia o no penses posar el Lenny Kravitz un dia? Clar, què passa, el Lenny Kravitz? L'hem de posar cap al final, perquè aquesta canya, aquesta tralla de principi... Anem recollint els trastos, que ara ve més gent. I el que et deia, doncs ens trobem en el proper programa, la propera entrega del Generació Chic. Mentrestant, ja us saps que a la web et pots descarregar tots els podcasts, tots els programes, i escoltar-te'n un darrere l'altre. Nosaltres tornem la setmana que ve, sí? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Catalunya viurà demà, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas dels dispositius d'emergència, en cas de que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
2: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I els agents rurals fan una crida als visitants que es desplacin aquest dimecres al sud del Segrià per veure l'eclipsi total de sol, perquè actuïn amb responsabilitat, no facin foc en cap cas i es concentrin en els espais habilitats pels ajuntaments. El cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals, Joan Baraut, ha demanat especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu, on un eventual incendi podria posar en risc les persones i dificultar l'arribada dels serveis d'emergències. Des del Matret al Segrià, on s'han tancat mitja docena de camins principals per evitar una elevada afluència de vehicles i persones, Baraut també ha reclamat que no s'hi estacionin vehicles que puguin obstaculitzar el pas dels bombers. I precisament els bombers de la Generalitat treballen un incendi de vegetació forestal i agrícola a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau, amb un dispositiu que compta amb 13 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Les tasques d'extinció han evolucionat favorablement durant la tarda, amb el flanc esquerre ancorat en un camp i el camp de foc capturat, mentre els efectius treballaven al flanc dret amb el suport de tractoristes. L'incendi ha quedat estabilitzat poc abans de les 8 de la tarda, després que tot el perímetre quedés encerclat amb línies d'aigua. De moment, però, es continua treballant a la zona. I un breu apunt per acabar, el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la proposició de llei de cambres i també les anomenades cadires de plata. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu Parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
2: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda el conseller Jaume Duc ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar una abraçada.
1: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que de moment no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. I ja ha obert els actes de cara a l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, pel qual el govern ha preparat un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i emergències. El fenomen es podrà veure per complet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida, i s'han habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis. A més, es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra per gestionar la mobilitat i la seguretat. L'AP7 serà l'eix principal i es recomana utilitzar vies alternatives. Les autoritats recorden també que cal extremar les precaucions per observar l'eclipsi i utilitzar únicament ulleres homologades amb filtre solar. Protecció Civil activarà el pla Procicat i coordinarà els diferents serveis d'emergències i es demana respectar el medi natural i extremar les precaucions davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba a la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedra, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora, la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona, i també al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I breu apunt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilà, va dalt la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bones. Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada via internet quan la tecnologia ho permet. Per qui busqui el podcast de la setmana passada, impossible, perquè va haver un problema amb la fibra i de més i no es va enregistrar. Coses que passen quan fan obres davant de la ràdio i qui ho ha de cuidar no ho cuida. Bé, què us dic? Doncs que ja sabeu que aquest programa bàsicament es tracta d'escoltar veus de dona i avui començarem amb un projecte que es diu La Senda Sagrada o Senda Sagrada Project, que si més no aquest tema en concret, perquè a mi això de... O sigui, per mi la música és vida. No recordo cap moment de la meva vida on no hi hagués música de fons o música en primer plan. En primer plan, no? Vull dir-te que no... Però hi ha música, sempre hi ha música en el meu voltant. El que us volia dir és que aquesta la posa com a sanació de l'ànima, de més... No és per la raó que jo he posat aquest tema és perquè m'agrada moltíssim la lletra i és amb el que vull obrir el Quan comença la nit d'avui. Es diu La Salvaje i és de Senda Sagrada Project.

I hem començat amb Senda Sagrada i el tema La Salvaje. Com us deia, Senda Sagrada és un projecte musical que diuen això, és un viatge sonor cap al despertar interior, on cada cançó obre un portal que convida l'ànima a recordar el seu origen. És una miqueta com ho defineixen. A mi és que m'encanta aquest tema que us he posat de La Salvaje, em fa venir una força impressionant. I després, la que ha vingut per sorpresa, sense deixar-me que la presentés primer, és una música i compositora i cantant canadenca que es diu Viergues, en realitat es diu Amélie Viergues i és ja, com us dic, és canadenca. Es va movent entre el folk i el pop. I aquest tema que heu escoltat, que era un tema que segur que heu reconegut, que originàriament era de ABBA, doncs ella fa el seu reprise, que és tal com es diu el seu darrer llarga durada, que es diu Reprises, que és com la repetició d'un tema on es varia o es modifica algunes coses. Ella sobretot ha modificat el tempo. Perquè acabi d'arribar, això és el quan comença la nit. Acabem d'escoltar Lay All Your Love On Me, de Viergues, i ara escoltarem una altra versió, una altra cançó versionada, ara de la mà de When Don't Speak, i és un tema de... es diu Romeo and Juliet, i és un tema de Mark Knopfler, dels Dire Straits. I aquest era un tema que a la meva adolescència m'agradava molt i trobo que l'han desfet i refet Windows Peak d'una manera molt bonica.

0: Nelson and brought me through, and the waters there were to the loins. Afterward he measured 1,000, and it was a river that I could not pass over, for the waters had risen, waters to swim in, a river that could not be passed over.
1: I ara és el torn de l'actriu i cantant Charlotte Gainsbourg. Ella és filla d'una dona que hem posat moltíssimes vegades aquí, de Jane Birkin, i és el seu darrer tema, portada des de l'any 2018 sense enregistrar res, però ens arriba aquest Blurry Moon, lluna borrosa, aquell halo que se li fa a la lluna que no et deixa veure-la d'una manera clara. No diem molta cosa més, només que l'escolteu i que espero que us agradi moltíssim per seguir amb aquest programa d'avui, amb un tema que va de la lluna.

I ara ens anem fins a l'oest de Londres per trobar-nos amb Stick in the Wheel. O Stick in the Wheel és, són un duet del, de l'oest de Londres, com us deia, que es reconeixen o es fan dir grup de classe obrera. M'encanta. I bé, són cançons que plenes de significat i de missatge de, per no dormir-se. Ells fan el que seria un folk contemporani barrejant tipus diferents de músiques on també té cabuda l'electrònica. I qui trobem a la veu cantant? Doncs a la veu cantant tenim a Nicola Chiarelli i el productor i arranjador musical, que és Ian Carter, però la veu és de la Nicola. Aquest tema a mi em fa ganes de posar-me a saltar i a fer una rotllana com quan anava a alguna sessió irlandesa, només que aquesta és música londinenca. Doncs, què he dit? Over Again és el tema que escoltarem des del seu àlbum del 2018, Follow Them True. Over Again, a veure què us sembla.

I de Londres als Estats Units, ara de la mà d'una dona experimentadíssima, té una carrera musical tremenda. Ella és filla de Johnny Cash i Vivian Cash, i tot i que la classifiquen de que fa country, i la seva música es basa en molts gèneres com el folk, el pop i el rock, el tema en particular que jo us poso és un blues, ja ho veureu. A Father's Not a Beard està dintre d'un àlbum del 2013 que es diu The River and the Earth. Em costa, jo m'ho segueixo posant difícil a mi mateixa, però bé, és que és un tema que m'agrada molt i que espero que a vosaltres també.

I ara me'n vaig dels Estats Units a Brussel·les per parlar-vos de la banda sonora d'una pel·lícula que jo vaig veure ja fa uns anys i que ara s'està posant una miqueta... És ara quan està trobant més reconeixement. De fet, té 10 anys. Jo la vaig veure potser 2017-2018. Potser una mica més tard, igual ja era 2019. Es diu Tout le nouveau testament i en català és el Nou Nou Testament, i en realitat la pel·lícula es titula Dieu existe et il habite à Bruxelles, i després és Le Tout Nouveau Testament, i és una pel·lícula super divertida i reverent per on la vulgueu agafar, i suposo que per això m'agrada. I tota la banda sonora la va fer una pianista i cantant, compositora, Anne Pierlet. Georges Peinards és el tema que us he escollit de la banda sonora d'aquesta pel·lícula i fet per la senyora Anne Pierlet, i és que és un tema que em fa molta patxoca. Diu una cosa així com: maleïda sigui, estic sortint a la carretera, lluny del meu amargat pare, a qui temo, i estic seguríssima que li agradaria que em trenqués la cara contra el terra, una cosa així. Val? És un gran tema d'una molt gran compositora, i la pel·lícula paga la pena veure-la. Georges Peinards és el tema.

I m'agrada això de que entri música sense avisar. Aquest cop ha sigut de la mà d'Ede. Ede es diu Elena, però a Ede li sembla un nom més ambigu, un nom menys dual. I bé, després d'un disc acústic molt suau on el

La poso en algunes ocasions a l'alçada de Clara Pilla, una de les meves pianistes favorites, i bé, que espero que a vosaltres també us hagi agradat. I un àlbum del que ja hem escoltat algun altre tema, que es diu Vigília, on trobem a dues donasses, que són en Andreu i Marina Arrufat. En Andreu és qui posa la veu, les guitarres i la composició, i Marina Arrufat la bateria, el violí, la viola, els teclats, i li fa els coros. Són 8 cançons d'una personalíssima poètica, empapades de simbolisme, delicada cruesa, interpretacions a cor obert. I ara que dic cor obert, doncs escolteu aquest tema que es diu Roja i Espessa, que us tocarà el cor de ben segur.

0: Morta la cuca, morta el verí. Morta la cuca, morta el verí.
1: I després del Roja i Espesa de la Maria, ai, perdó, de l'Anna Andreu, aquest tema tan meravellós, doncs ens anem a recordar un tema del 2007. Tornem als Estats Units, ara de la mà de Brandi Carlile, i va ser amb aquest tema que em vaig enamorar perdudament d'ella, de la seva música, del seu tarannà, la segueixo a xarxes, m'encanta aquesta dona. I aquest és el motiu on va ser aquest tema. Es diu The Story, que parla de les arrugues a la pell, a la cara, que són les senyals de que has viscut. El no haver-nos d'amagar arribades a certa edat i haver viscut la vida que hem viscut, no? No buscar aquesta bellesa prototípica, sinó tenir la nostra bellesa genuïna. I bé, el dret a fer-nos grans. The Story, Brandi Carlile, any 2007, un àlbum que es diu The

La darrera frase de "It's true, I was made for you", estic feta per tu, doncs maco i alhora fort, vull dir, estàs com condicionant molt a l'altra persona. Però bé, ara ens ve un, des de l'any 2012, un àlbum de Maria Rodés que es deia Sueño Triangular, i on té un tema meravellós que es diu Mirall. És un tema que ens parla de paisatges, somnis. És una peça delicadíssima i que enganxa moltíssim amb la línia argumental d'aquest treball que es diu Sueño Triangular. La millor manera de veure-ho és escoltar-lo, o de donar-se'n és escoltar-lo. De Maria Rodés us poso coses de vegades i a mi m'agrada força, llavors per què no continuar? Per les persones que acabeu d'arribar, això ja s'està acabant, però esteu escoltant el Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i és aquest un programa on són les dones les que prenen el protagonisme, dones que canten, que composen, que són instrumentistes i que ho poden fer tot alhora i bé. Mirall, Maria Rodés, des de l'àlbum Sueño Triangular.

I ara és el torn d'Irlanda amb Lisa Hannigan. Ella fa més de 12 anys que es dedica a cantar i a composar i a tocar la guitarra per acompanyar-se. He escollit un tema que m'agrada sobretot pel missatge, no? Es diu An Ocean and a Rock, i és un oceà i una roca, o una pedra gran, quan... i vol simbolitzar el que hi ha, algú amb qui te sents super a prop, amb qui aprecies, potser arribes fins i tot a estimar o sents molt, molt a prop, està a un oceà i una roca de distància. Però el millor és quan al final del tema acaba dient: un oceà i una roca no són res per mi. I entre mitges, doncs, explica com sent de propera aquella persona, de la que reconeix la veu i que li falta un marc per situar-la, no? És un tema realment xulo i suposo que per això el vull compartir amb totes vosaltres. Està dintre d'un àlbum que es diu Sisiu, del 2008, i és el tema que obre l'àlbum. A veure què us sembla aquest tema des d'Irlanda.

Bé, i és en Fuel Fandango i la veu de Nita amb qui acabem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per fer-me companyia una nit més, per compartir amb mi, voler compartir amb mi les músiques, músiques fetes amb veu de dona. Gràcies, un petó. Bona nit. Fins al proper programa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9.

0: Tardeu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3Cat.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.